0: música.
1: DJ Loyland.

0: Son DJs. Los viernes a las 8 de la tarde.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Son DJs.
0: 12. 12.
3: Presentado por

0: ni una.
1: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
2: Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.
3: Ací i ara, en la sintonia del Cira Ràdio, iniciem un trajecte musical amb les millors cançons de tots els temps. Comença Viatge a la Música, amb José Luis Mompó.

Hola a tots i a totes i benvinguts així de nou a Viatge de la Música. Programa número 27 d'esta ja temporada 16 i esta viatge musical en esta nova dimensió 0.6 i que sempre podem escoltar a través de les tres vies oficials, com sempre de la FM 107.9, al Cira Ràdio, a través de la seva pàgina web www.alciradio.com i, per supost, no podia faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. I avui el nostre viatge musical es traslada, com sempre, a diferents i interessants parades musicals. Avui, entre altres, tindrem un grup rock nord-americà amb lletres grans, un artista anglès de pop irrepetible, tindrem un tema d'Italo Dance, tindrem un mític guitarrista i finalitzarem el programa, com sempre, amb una especial banda sonora, entre altres. I és que avui els continguts musicals del nostre programa estaran representats per grups i artistes tan importants com Guru Josh, Rem, George Michael, Him, Italian Boys, Eric Clapton, Anthrax featuring Public Enemy, Mysterious Art i James Newton Howard. Anem a començar, com sempre, de manera espectacular. En este cas, amb Guru Josh, músic anglès, que estava entre l'estil tecnopop i acid house. La seva carrera musical comença l'any 1981 fins al 2015, en què desgraciadament es va deixar. Però se n'alén a l'any 1990, en què aconseguia l'èxit comercial amb el seu únic àlbum, anomenat Infinity, que va tindre èxit al Regne Unit i a Europa, i sobretot gràcies al tema precisament que donava títol a aquest àlbum, Infinity, subtitulat 99's Time for Guru, editat un any abans, 1989. Este tema va ser un èxit absolut, top 5 al Regne Unit, a Europa, amb certificacions de platino i or, i amb el pas del temps s'ha convertit tot un clàssic de la música dance, en eixa melodia inolvidable d'eixe saxo irrepetible. Este tema va tindre una segona oportunitat, anomenat Infinity 2008, de Guru Josh Project, eixa remix que va ser número 1 també a nivell mundial i també una nova reedició a l'any 2012. Però, així en viatge a la música, sempre fiquem coses diferents. Cal que sí, ficar Infinity era molt fàcil, un tema que tots conegueu. Però dins d'aquest disco, primer disc de Guru Josh Infinity, s'incluïa un tema que s'anomenava Whose Love Is It Anyway. Este tema va entrar en llistes també angleses i Europa i possiblement va eclipsar, Infinity va tindre tant d'èxit que va eclipsar este tema que mereix una reivindicació, com anem a tindre a continuació. I a més anem a escoltar en la seva versió maxi single. Guru Josh és més que Infinity, és este tema. Whose Love Is It Anyway, versió maxi. Com sempre, José Luis Monpó, contamos cosetes. I avui com a tècnic, Javier Ballester, benvinguts!

I ara, efectivament, de la música que esteu escoltant, ens n'anem als Estats Units amb el grup REM, R-E-M, grup nord-americà de rock, que va estar en actiu entre 1980 i l'any 2011. Va tenir una primera etapa d'un rock més alternatiu, més independent, hasta que va arribar aquest any 1991, en què van aconseguir un rock més comercial amb les influències de la música pop, gràcies al multimilionari disc Out of Time, d'aquest any 91, que es va catapultar directament a la fama, i el disc que va continuar a continuació, l'any 1992, Automatic for the People. El resultat de REM són 15 àlbums i més de 90 milions de còpies venudes a tot el món, segons un dels grups nord-americans més venedors de la història. Temes tan importants de REM poden ser, per exemple, Losing My Religion, evidentment, Man on the Moon o Everybody's Heart. Però ens n'anem a l'any 1987. Editat en el seu disco número 5, s'anomenava Document, un disco que ja va ser top 10 als Estats Units, disco de platino, va entrar en llistes britàniques, aconseguint certificats d'or, i ahí s'inclou un dels seus temes més emblemàtiques, The One I Love, un disco, una cançó que va arribar a ser top 2 en llistes rock nord-americanes i també en llistes també al Regne Unit amb certificats de plata. Així està un dels temes antesala de l'èxit i de més qualitat és REM, clar que sí, The One I Love.

I si parlem de George Michael, parlem d'un cantant, compositor i productor anglès que també, desgraciadament, es va deixar de manera prematura l'any 2016. Però ahí queda, és tot un icono de la música pop, amb una prodigiosa veu i tot un fenomen de fans. I és un dels artistes, sense dubte, més venedors de la història de la música. El seu inici va ser entre l'any 1981 i 1986, en què va ser component del famós grup, d'un famós duo de música pop britànic Wham!, en què va vendre més de 30 milions de discos. Però l'any 1987 inicia la seva brillant carrera en solitari. 5 àlbums i entre 100 i 125 milions de discos venuts, i cançons tan conegudes com Carter's Whisper, Praying for Time o Fast Love. L'inici de tot va ser aquest any 1987, precisament, del seu primer disc, anomenat Faith, i va ser va rebentar literalment les llistes d'èxit, i este disco l'interpreta, l'escriu, pràcticament toca tots els instruments i el produeix ell mateixa. Combina el pop, el rhythm and blues, a la música funk. El resultat, rècords, com per exemple número 1 als Estats Units 12 setmanes consecutives i certificacions com a disco de diamant. També va ser número al Regne Unit amb 4 discos de platino i ventes globals de més de 25 milions de còpies a tot el món, seguint un dels discos més venuts de la dècada dels anys 80. A més, va guanyar el Grammy també a millor àlbum de l'any. Així anem a escoltar una de les cançons més representatives d'aquest àlbum, que era I Want Your Sex, en aquest cas la seva part primera, la part cantada. Aquesta cançó va ser top 2 als Estats Units, disco de platino, i top 3 al Regne Unit. Va ser tot un èxit mundial i va estar rodejada de la polèmica, tant per la lletra de la cançó com el vídeo que acompanyava també a aquest tema. Un vídeo que, a més, podeu veure-lo íntegrament i sense censura a la pàgina de Facebook de Viatge a la Música. Ja el teniu, el vídeo, així anem a escoltar la cançó precisament. No podia faltar, com ha dit abans, tot un icono de la música pop immortal, precisament, George Michael, I Want Your Sex.

Ara ens anem a un país poc habitual en música, però que en aquest cas va ser un grup més que interessant, desenvolupament directament a Finlàndia, i estem parlant del grup de rock Him. Este grup estarà en actiu entre 1991 i l'any 2017. Combinaven el rock amb la música gòtica, el metal i el rock comercial. I inclús van aconseguir l'èxit internacional, entrant en llistes britàniques i nord-americanes. Van editar 8 àlbums i han venut prou de 10 milions de discos, seguint un dels grups finlandesos més venuts de tots els temps. Ahí corresponen cançons tan conegudes com la versió precisament del tema de Crisis Hack, Wicked Game, o el tema de Keys of Down. Però ens anem a un dels discos més reconeguts. L'any 2000 editaven el seu segon àlbum, Razor Blade Romance, i que per sort va ser número 1 en Finlàndia, també número 1 en Alemanya, i és europeu, disco de plata, per cert, al Regne Unit, i també va entrar en llistes nord-americanes. Ahí destaquem el gran tema Join Me in Death, un dels seus temes més emblemàtics i que també va aconseguir lo més alt en llistes finlandeses i alemanyes. En van aconseguir les certificacions tant de platino com d'or i, per suport, èxit europeu. Així està un grup finlandès a reivindicar i a reconèixer Him, Join Me in Death.

Power Room. Power Room. Power Room.

Estem escoltant Viatge a la Música 1.6, programa número 27 d'esta ja temporada 16, i sempre escoltar el programa és tan fàcil com accedir al vostre aparell de ràdio 107.9 de la FM a través de la pàgina web per escoltar-ho a tot el món, www.alcerradio.com, i no pode faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tota la informació dels continguts setmanals del nostre programa les teniu tan fàcil accedir a les pàgines de web de Facebook, Viatge a la Música i al Ciro Radio. I arribat a este punt, sempre obrim la nostra disco particular i avui en un dels gèneres preferits per nosaltres, ixe italodance dels anys 80, que tants grans temes es va deixar. Avui en un tema tot un incunable. Estem parlant d'Italian Boys, un projecte musical fet a Itàlia precisament i que es va deixar, entre altres cançons, un èxit fonamental anomenat Forever Lovers de 1987. Va traure altres temes, però s'ha quedat com el tema imprescindible dels Italian Boys. I que anem a escoltar, per supost, en la seva versió maxi, més intensa. Com he dit abans, un tema de culte, un tema imprescindible, diria jo, de l'Italodance 80, en la seva versió maxi a càrrec d'Italian Boys, Forever Lovers.

lovers.

I ara és el moment de Viatge a la Música ficar la nostra alfombra roja, perquè anem a rebre un dels músics més imprescindibles de la història de la música. Estem parlant d'Eric Clapton. Tot un mite de la guitarra. Eric Clapton és cantant, compositor, virtuós guitarrista, un dels més èxits, com ha dit abans, de la música, i que ha influït també en generacions posteriors i que porten actius des de l'any 1962 i encara continua oferint grans concerts. De fet, fa poques fetges ha estat oferint espectacles en viu així al nostre país. Combinava el seu estil amb el rock, sobretot amb el blues, per supost, i també influències de la música pop. En els seus inicis va formar part de grups tan importants com Cream, Derek and the Dominos o Blind Faith. Però en l'any 1970 ja inditava la seva carrera en solitari i ja hi queden aquests 22 àlbums, més de 11 milions de discos venuts i 18 Grammys guanyats. Seguim un dels artistes més venedors de la història. A més, el seu àlbum Unplugged, el seu àlbum acústic, és el disc en viu més venut de la història també, amb 25 milions de còpies. Temes importants d'Eric Clapton són, per exemple, Layla, Tears in Heaven o Change the World. Però ara ens n'anem a l'any 1998. Editava el seu disco número 13, s'anomenava Pilgrim, i este disco combinava de manera efectiva el rock i el pop. Va ser èxit comercial, top 10 en més de 22 països, top 3 al Regne Unit, disco d'or, top 4 als Estats Units, disco de platino, i Europa va vendre més de 2 milions de còpies. Aquesta fusió entre el pop i el rock ho demostra

cançó que ve a continuació, My Father's Eyes, un tema que va entrar en llistes nord-americanes d'èxit i també internacionals, i va guanyar a més el Grammy aquest any a millor interpretació vocal pop. Així tenim un Eric Clapton més en sentit popero, però sempre està i se so de guitarra realment inconfundible. El mestre Manu Alenta, Eric Clapton, My Father's Eyes.

0: I ara ens n'anem als Estats Units a una banda en lletres grans de heavy metal. Estem parlant de Anthrax. Porten en actiu des de l'any 1981 i junta Metallica, Megadeth o Slayer comparteixen ese trono de l'anomenat del thrash metal. Anthrax han editat 11 àlbums, 26 singles, amb certificacions de moltes d'or, i han venut més de 10 milions de discos a tot el món. Temes rellevants d'Anthrax són I Am The Law, Antisocial o Only. En l'any 1991 editaven la recopilació de versions i cares B de Attack of Killer's Beast, un tema que va entrar en llistes nord-americanes i va ser disco d'or al Regne Unit. Va estar nominat als Grammy a millor àlbum de metal. Des de dins d'aquest àlbum recopilatori s'incluïa la versió de Burn the Noise, un tema original de 1987 del mític grup de hip-hop nord-americà Public Enemy. En l'any 1991, els Anthrax feien una nova versió d'aquest tema i comptaven amb la col·laboració dels propis Public Enemy, creant una fusió memorable del thrash metal i del hip-hop en este Burn the Noise. Aquesta cançó va entrar en llistes britàniques i va aconseguir que aquests grups feren una gira conjunta, Anthrax i Public Enemy, al llarg dels Estats Units. Com ha dit abans, un tema mític per aquesta fusió, com ha dit abans, la primera vegada que se va fer, combinant el thrash metal i el hip-hop, a càrrec d'Anthrax amb Public Enemy, Bring the Noise.
1: Once again, back is the incredible.

I així en viatge a la música, també recordem grans temes d'eixa meravellosa època, Remember, i més que així les nostres tardes van sonar, i molt bé, tant de la música pop-rock i també de la música techno-dance. Avui és el cas d'un grup alemà de música electrònica i dance, precisament, s'anomenava Mysterious Art. Van estar en actiu entre 1987 i 1992, encara que han tingut després posteriors reunions. Van editar dos àlbums, precisament en eixa franges d'anys, 1989-1991, en què van editar els dos primers àlbums. Ells incluïen dos dels temes més rellevants. En eixa primer àlbum anomenava Omen the Story, de 1989, i s'incluïa, per una part, Das Omen, Tale One, i la cançó que anem a escoltar a continuació, Karma, Omen 2, i que anem a escoltar, per suport, en la seva espectacular i èpica versió maxi single. Clar que sí, que traurà molts bons records a tots els que van viure de manera intensa i si puc a Remember, en aquest tema de Mysterious Art, Karma, Omen 2, versió maxi.

I esta temporada estem finalitzant els nostres programes en temes i també partitures de cinema. Avui també en lletres grans, un dels grans compositors de la música de cinema nord-americana. Estem parlant de James Newton Howard, músic, compositor i productor, i que porta des d'inactiu de l'any 1973 i encara continua composant grans bandes sonores. El seu passat musical també és interessant perquè va estar relacionat amb la música pop i rock, col·laborant en artistes tan importants com Elton John, Diana Ross o la banda Toto. Però a meitat dels 80, la seva carrera la concentra a composar bandes sonores de pel·lícules d'èxit comercial absolut, com pot ser, per exemple, Pretty Woman, King Kong, El Sexto Sentido, Wyatt Earp o la trilogia del Caballero Oscuro, junt a Hans Zimmer. El total ha composat més de 100 partitures de pel·lícules, està nominat 9 vegades als Oscars i ha guanyat un premi Grammy. Anem a escoltar una de les més rellevants i més emotives. 1993 estrenava el drama de supervivència Viven, basat en la història real dels supervivents de l'accident d'avió en los Andes ocorregut a l'any 1972. Ell ficava la música a esta impressionant pel·lícula i es deixava una de les seues millors partitures, podien donar-li la catalogació de mestre, clar que sí, James Newton Howard i la seva banda sonora de Viven.

I amb aquestes grans cançons finalitzem el nostre viatge musical d'avui. Com sempre, escoltar el programa facilíssim a través de la FM, 107.9 de la FM, clar que sí, a través de la seva pàgina web per a tot el món universal, www.alcirradio.com, i per suport no pot faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tots els continguts setmanals del nostre programa podeu tindre-los i conèixer-los a través de les pàgines de Facebook Viatge a la Música i Alcira Ràdio. Com sempre, José Luis Monpó contant-vos cosetes avui com a tècnic, Javier Ballester. Nosaltres tornem el proper programa, com sempre, en grans grups, grans artistes i, per supost, grans cançons. Així que jo de vosaltres no faltaria. Passaré llista. Adeu!

0: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.
1: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
2: Què passa?
3: No pot ser.
2: Què passa?
3: No pot ser.
1: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero, dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero, zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

Bona vida, estimada audiència de Ràdio Apego. Benvingudes i benvinguts un dia més a aquestes Olimpiades Paralímpiques de la Imaginació, on la cara oculta de la lluna, temunt l'alçado, és revelada en tota la seva fosca i gelada realitat. Un joc on el trellat no es cotitza i la cervesa tampoc es negocia. Hi ha diferents maneres d'actuar davant un impuls. Albert Einstein, aquest home que no es feia el monyo mai, explicava la relativitat als mortals amb un exemple. Podies estar una hora en un parc parlant amb l'amor de la teua vida i una altra hora escoltant una avorrida classe sobre integrals i derivades. El temps havia estat el mateix, però mentre en el primer cas sents com si tan sols haver passat un minut, en el segon se te fa etern. És a dir, que el temps era relatiu. Sota aquest argument podem qualificar el món sencer de forma relativa. Per exemple, un pot ser gros o ser d'ossos amples. Pot ser espavilat o un poca vergonyes. El concepte d'Espanya també es pot sotmetre a esta teoria. Mentre alguns experimenten ereccions a l'escoltar l'himne Cinta, cinta, ta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, cinta. Altres reben ese grapat de notes com si es tractara del mismíssim dimoni i es provoca malestar general per ser franco. Igualment podem parlar de la bandera. Per alguns, quan més gran siga la bandera i quan més hi hagen, més espanyols se senten. Per a altres, les banderes són draps en colors. Algunes combinacions són realment curioses, i ja què dir-ho, atrevides, perquè barrejar el groc amb el roig, veus, el negre combina amb tot. Alguns que porten muñequeres espanyoles en els dos braços, els calçons, el rellotge i en l'espill del cotxe, i que quan arriben les festes omplin els balcons de banderes com si no hi haguera un mañana, molts d'eixos tenen els seus diners en Andorra, en Suïssa o en qualsevol altre pam de terrenys que es permet evadir impostos i estafar a eixe país que tant estimen de forma relativa. Per a ells no té res a veure un ser espanyol. Per a ells, al contrari, es tracta de ser espavilat. I hi ha una ciutat, un club i una afició que senten més espanyols que el mateix Espanya. Analiseu la frase. Més espanyols que Espanya. I quan arriba un partit de la selecció i senten el xinta, xinta, xinta, posen el puny tancat al pit, els ulls perduts en l'horitzó. Això és perquè s'han fet més d'una. I tanquen els ulls. Tots eixos, en el proper Mundial, tindran que aplaudir a 8 jugadors del Barça i a cap del Madrid per exterioritzar la seva manera relativa d'entendre Espanya. Estem entre el casino i la policia, al filo de l'impossible, com l'he dit con. L'eternitat es fa molt llarga, sobretot cap al final. Nyors, nyores, ladies and gentlemen, madame i monsieur, no toco ni poco. Quan són les 9 i 11 minuts d'avui 26 de maig de l'any 2026. Comencem el programa ZZV, si eres de les comarques centrals. I si el teu llatí és de l'Horta i a pitxes, qui vi? Comencem!

0: estem ací un dia més, estimada audiència, maltractat per l'univers, entusiasmats per la llibertat i encantats per...
1: El pèl tallat.
0: El pèl tallat, exactament. Bona vesprada, bon dia, bona nit, senyor Monotó, com està vostè?
1: Bon dia, bon dia. Pues, home, estàndard, no massa mal, la veritat. No. Tinc que dir-te una cosa,
0: Sí, digues.
1: Respecte a lo que és la música de...
0: Sí, de l'editorial. Sí, porta tres diferents,
1: Primer, esta, concretament, sí. És una música que estava pensant, està feta per editorial.
0: Sí, ja que sí.
1: Vale, ha vingut regular.
0: Vaig ahir.
1: I l'altra és, aprecie el teu esforç.
0: Has vist com he intentat conjugar, sobretot la primera estrofa?
1: No ja en esta, sinó al llarg de... Portem d'altres setmanes que...
0: Sí.
1: Aprecie el teu interès i el teu esforç.
0: Sí, però no cal que el faci.
1: No vull desanimar-te. Ens sí. Queden dos o tres programes d'esta temporada...
0: Sí.
1: Continua la búsqueda i a mi l'aprecia. O sigui, com es diu, el pacient evoluciona favorablement.
0: A més, estic buscant coses diferents. Però
1: bé, de moment. O sigui, els primers dos intentos n'hi havia per matar-te, però sí. Reconec que estàs vas mirant.
0: Molt bona vesprada, senyor Major. No hem dit el programa en el que estem.
2: No l'has dit.
1: Sí, el que ha dit aquesta persona per l'Horta i pas de nou l'Horta és el 207.
0: 207, exacte.
2: Bé, l'editorial està per criticar,
0: sí.
2: Has llegit una frase en anglès, ha sigut l'única sí. del teu editorial, has dit algo de Moon...
0: He cantat també.
2: Què has dit?
1: Ah, la cara oculta de la luna.
0: Caremun l'aixado, sí senyor. Caremun l'aixado.
2: Caremun l'aixado no és...
0: He dit que som, estes són benvinguts a un dia a estes Olimpiades Paralímpiques de la Imaginació.
2: Sí, sí, però en
0: anglès... O la cara dit, oculta de la lluna.
2: En anglès has dit...
0: Temun l'aixado.
2: Que no és la traducció.
0: No.
2: Perquè aixado
0: no sé si
2: seria la sombra.
0: Sí.
2: I a part, no has posat The sí. Dark Side of the Moon.
1: És The Dark Side of the Moon.
2: Has posat Monell...
0: Sí,
1: però
0: havíem mirat primer.
1: Hasta jo...
0: Havíem mirat primer de Michael Field, Temun l'aixado, però no
2: m'agradava. No, és de Pink Floyd. Però bueno, què t'has que dir tu?
0: Temun l'aixado és de Pink Floyd.
2: És de Pink Floyd.
0: De Michael Field.
2: De Michael
0: Field.
1: Senyor Major.
2: Bueno, Montserrat, passem.
1: Que tinguis 5.000 anys de música.
0: Bona nit, aclarir-me això, és de Michael Field o de...
2: La cara oculta de la luna, de mito musical de Pink Floyd, a destino...
3: Moon Laixado és de Pink Floyd.
0: De Pink Floyd.
1: Bueno, és de Mike Oldfield.
0: És de Mike Oldfield.
3: De Mike Oldfield.
0: De
1: Miguel Capoviejo, per favor.
2: Per favor, quan pugues, posa'm la cara oculta de la luna de Pink Floyd, que era el nom del disco, per favor. Soles, perquè veguen una entreeta.
1: Pues ja que estàs, li poses també la de Mike Oldfield, la de Miguel Capoviejo.
2: Sí, però bueno, jo sóc el més major i la primera va ser de Pink Floyd. Després tot el més són còpies. Que vol que vos diga?
1: Bé. Ahir no anem tampoc a discutir.
0: Bueno, Montserrat, la gent està cremant que no n'hi ha ningú del Madrid a la selecció.
1: Això volia preguntar. És veritat, això? Es confirma?
0: Sí. Vosaltres no diguem mentides.
1: Un Mundial sense ningú del Madrid?
0: De fet, vos tinc
1: que
0: dir una cosa.
1: Això no m'ho heu dit antes.
0: Porto tota la setmana preparant una investigació d'un editorial, un altre de quilòmetre zero, ja sabeu quina, i pensava que podíem saltar-nos, pues, a mullar-nos esta setmana. Però, claro, ha passat tot això de la selecció i...
1: Que jo no m'han tirat catxis, limots, què
0: passa? I, claro, es veig tan encesos a tots que no podia evitar.
2: Bueno, però jo ho he vist normal.
1: Natural,
2: No es veig a ningú. A veure, aquí tenen que portar.
0: No, sí, a mi em pareix que hem d'una lògica
2: aplastant. Un del Madrid.
3: Jo estic disfrutant com un enano.
0: Claro, jo pensava en tu.
2: Anem a escoltar el corresponsal de Valdebebas. Digues.
3: Vull dir dues coses. Le Moon l'aixado... Pot ser que Pink Floyd tingui una altra cançó que es digui igual, però el que és la tonadilla i això és de Mike Oldfield.
1: Sí.
3: Això és
2: Pink Floyd. Sí.
3: No vull que en tingui una altra Pink Floyd.
1: Això és de Pink Floyd.
3: Escolta. Però és diferent.
0: No,
3: la segona. Jo estic disfrutant com un enano i només em faré ressò d'un comentarista, que és del Barça, evidentment, que ha dit, diu, el guionista que està fent tota aquesta història del Madrid, que ja que pare, ja no hi ha més imaginació.
0: Sí.
1: No podem més,
3: Ja no podem fer més coses que les que hem passat aquestes últimes setmanes. Ja que pare, perquè ja... ni los hermanos Grimm van tenir tanta imaginació per fer cuentos i coses rares, perquè això ja...
0: Pegar-se d'hòsties en el cap, el cono, l'altre... ara no va ningú a la selecció. I bueno, però curiós, si no, que no, no vaig a ningú. Però que... anem a veure si Carvajal no era bo per jugar al Madrid, que no ha jugat, i ara estan defensant. És que lo curiós és això. Digues, Manse, perdona.
3: Però Carvajal... El que es pega tort, sincerament, és lo de sempre. Ell tenen clar que ningú dels únics tres seleccionables que tenen, ningú dels tres ha fet absolutament res.
2: Molt bé, Montserrat, molt bé.
3: Això ho tenen clar, però s'escuden en que el seleccionador ha esperat a Gavi i a Merino, sobretot a Merino. Merino acaba de sortir de la lesió i, sin embargo, pues el seleccionador, en dos partits que ha fet després de la lesió, l'ha seleccionat. I ells diuen que això és un agravi davant del seu gran capità Carvajal, que és un fill de puta faixa de merda, sí. Però ells volen que vagi a la selecció perquè representa l'espanyolisme.
1: ¿Cómo me pones, tío?
3: Només falta que siga matador de bous per representar tot el que
2: vol. Jo esta nit vaig a veure com és el programa que fan, Jugón en Olate, com es diu?
0: El Chiringuito.
2: I quan tinc el mòbil ese per enviar un missatge,
0: sí,
2: vaig a dir Arbeloa, seleccionador nacional.
0: Sí. Escolta,
2: per donar-vos algo de...
0: Veure, mai en la vida ha hagut tanta gent a favor del republicanisme des de que... excepte quan estava Juan Carlos. Quan estava Juan Carlos primer fent totes les barbaritats, va ser quan el republicanisme va créixer. Lo millor és posar el Arbeloa
2: per acabar.
3: Així era i tot, jo que no sóc sospitós de ser espanyol, jo a mi sempre la selecció me la bufa, el fet de que la selecció la presentara el rei, per mi ja ho ha acabat de...
0: Sí, no, és que és el guió perfecte.
3: Ja ho ha acabat de rematar tot, ja se'n podran fer la mà, encara que n'hi hagi un 8 del Barça, per a mi ja...
2: Sabem que el rei així com a últim, però també així d'un taxista,
3: la mà del rei, la mà que va parir.
2: Però jo...
1: No m'entén de res, jo què estem parlant que el rei i un taxista...
0: El rei...
2: Però tu no ho has vist.
0: El rei d'Espanya i els d'altres països, vull dir, o els màxims mandataris d'altres països, han paralitzat el món per dir la llista de seleccionats a la selecció, al Mundial. I si en càmeres dels jugadors de cada selecció, en tota la família reunida, com si estigueren dient si el pare té càncer o no. Saps? Vull dir, ahí, sí.
1: Però quin tipus d'espectacle està...
0: Si anava al món,
3: Bueno, tot això avisa una cosa a la nostra audiència. Hi ha una persona del programa que ha demanat un temps més llarg de la seva secció perquè vol fer una cosa especial. Jo he enviat un guionet, un timing, que estos cabrons han passat pel forro dels collons.
1: Però,
3: ja estem passant des de secció i ja estem passant.
1: Però què li passa a la persona?
0: Porta massa temps en Madrid.
1: Torna a dir-ho, quant de mal ha fet la jubilació. La prejubilació ha fet molt de mal en este país.
0: Tóca-te
1: la
3: resta. Que sapigueu que porteu 3 minuts de... 3 minuts de retras porteu.
1: Pues per això agarra altra cançó que dura... La primera cançó que dura 3 minuts i pico. Que és un timing.
2: Montserrat, que s'ha jubilat, sí, en contra de les normes anarquistes que té aquest programa, ha volgut fer un guió.
0: Te caguen tot. Però
2: entonces ells pensaven que anem a complir-lo, però... Sí. Com ha jubilat, s'ha portat una sorpresa.
1: Casualment, no sé per què, clar, no sé que sé per què, està prejubilat, no té res més que fer, no? Sí. A pegar-li voltes al carro. En un moment donat ha mollat un guió d'hores. I dic, home, bé, l'assumiu, dic, si tu assumixes que no l'han de complir...
0: Jo no l'havia vist.
2: Veure, bueno, favor, tot això estem contant perquè Montserrat veu els whatsapps...
1: Sí, i a més, estem parlant de lo que es diu això... Tomes falses, estem parlant.
2: Sí.
0: Bueno, pues comencem...
2: Molt bé. Anem a la cançó que dura 10
0: minuts. Anem a intentar fer el timing.
1: Va, que anem a recuperar el timing que s'ha de fer, però clavat.
0: Vale, va, pues a tope.
1: Bé, anem a sentir una cançó ochentera. Una gran cançó ochentera en su tiempo, curiosa de més, que es diu
2: 1919.
1: Sí, de Paul Hardcastle. És una cançó que als 80 va tindre un poquet de cosa. I
2: Garfunkel.
1: Perquè es diu Nighting, farem un resumen fàcil. Es diu Nighting perquè està dedicat a la gent que va anar a la guerra al Vietnam.
0: Que
1: dia que el tio comença la cançó, al llarg de la cançó va explicant-ho, sí. va dient-ho perquè és un poc parlar.
0: És aquesta tio... que diu 19?
1: Sí, però Nighting. Perquè ho diu en anglès l'home.
0: Estava coneixia, és la primera volta que parles d'una cançó.
1: La cosa està que l'edat mitja en la Segona Guerra Mundial era de 26 anys, de tots que van anar a combatre, i l'edat mitja de la barbaritat que van fer els gilipolles estos en Vietnam era de 10 anys. Perquè es fijeu com està la situació. Es van morir, perquè havia vist, consultat un poc de datos, van enviar 2.700.000 persones a Vietnam a matar o a desmatar-se.
2: Un clima tropical.
1: Va, 2.700.000 persones, xiquillos, es pillaven obligatoriament, tenien 10 anys, que és una barbaritat.
2: Trump no va...
1: I van estar 10 anys en ello. Clar, ne feien períodes d'un any, però, si n'hi ha tot, 2.700.000 persones van anar i 68.000 persones la van palmar allí perquè sí. Bueno, una cosa, lo típic dels americans. Bé, tots vosaltres, Paul Hardcastle en la cançó Nighting.
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19.

Saturday, more than 7.

0: Bueno, bueno, bueno.
1: Brutal, brutal.
0: A veure, gran cançó, però amb aquestes grandes il·lusions.
2: Per què?
0: Home, perquè, a veure...
2: He passat ara de ser un cadàver musical, estic en planta, ja estic en planta.
0: Per una cançó que el cadàver musical este coneix, en coneix? La cançó està traduïda a l'espanyol? Una versió que no sé quin any la diguem fer.
3: No coneix, bona tot. T'ha donat una lliçó.
2: Exagerat.
3: T'ha donat una lliçó.
0: Bueno, a veure, la pistola s'ha carregat. Necessita la pistola.
3: Progressa superadequadament.
0: No.
2: Què no?
3: Ve de dels
2: exàmens. El que no pot ser és que quan, si fas les coses mal, no, però, que no, no però, sé, però que, ara que sabia...
0: Que conegues una cançó i que conegues la versió de això que jo ni siquiera... Però tu és importantíssim. La pistola està carregada, deixa'm-la, vaig a practicar un suïcidi en ràdio.
2: En 207 programes és la primera volta que passa.
0: Per favor.
3: Sí, sí, sí.
2: Quantes cançons has posat en 207 programes? 414? Pues és la primera que jo sabia algo.
0: Pues
3: ja jo faré de jutge. Monsonir li dit a Morató, esta cançó està en espanyol, Morató diu, què va? I li ho ha ensenyat. És real.
0: Quin mal humor tinc.
3: Va examinar-se pronto.
0: La paraula que dic és mal humor.
3: I després Vicent, diu, si n'hi ha un altre que és un pla, que jo he estat aula.
0: Entre mal rotllo i depressió, entre mig està mal humor.
2: És el que jo... Que no t'entre mal humor, que moraré
0: mare... Però va, el timing. I com anem?
1: No, és que, a veure, si estic sacrificant-me jo per la persona que m'ha anat temps, així no...
0: Que tu no sacrifiques, que jo sóc elàstic.
3: Tu continua.
1: Bueno, anem allà.
0: Suelta-te, fes-ho
1: integral. Jo vull parlar-vos de cerveses. De cerveses. Vaig a obrir-li els ulls a l'audiència perquè d'ara en avant vega cervesa com Déu mana i no es deixa arrastrar per merdes i companyies.
3: Ai. Molt bé,
1: perquè, sincerament, he analitzat un estudi...
0: Pura poesia.
1: I pràcticament, cari, totes les cerveses que bevem normalment són merda i companyia.
3: Molt bé.
1: I vaig a dir-vos un poc d'on ve la raó. Bàsicament és, imagineu-vos les cerveses que més es venen en els bars o en els supermercats espanyols, estem parlant de les que tots sabeu, vaig a dir moltes marques, el Amstel, etc, el Heineken, el Bruscampo, les estrelles, per així per callar. Pues resulta que totes pateixen més o menys d'un mateix mal, resumint-ho molt, que és que la cervesa normalment es deu fer d'aigua, lúpuls, malta de cebada i Sonoro, en este cas, el llevat. Però quasi totes aquestes marques, les més habituals, añadixen un segon cereal, que pot ser la dacsa o l'arròs, que el que fan és que s'eviten, en aquest segon cereal, s'eviten la segon fermentació, ho fan molt més barat, ho fan molt més industrial, fan la cervesa molt més lleugereta, la fan molt més refrescant, enganxa més, perquè clar, tu tens calor, quan ve l'estiu tens calor, vols una cerveseta que el passe la caloreta, i això enganxa molt més. Entonces, totes aquestes cerveses que pertanyen a grups industrials, que en Espanya més bàsicament són tres grups, és el grup Heineken, el grup Mau i el grup Estrella Damm. Aquests tres grups són els que més o menys monopolitzen en totes les altres marques, encara que no siguin la marca primera. Estem parlant, per exemple, el grup Mau també té Sant Miguel, el grup Estrella Damm té diverses estrelles, l'Estrella del Sur té diverses estrelles, el grup Heineken, no cal dir, té la Amstel, té la Cruzcampo. Entonces, majoritàriament, d'aquests tres grups són els que abasteixen a tot el mercat de lo que és Espanya, i totes pateixen el mateix problema, que és que añadixen un segon cereal per fer-les més lleugeretes, fer-les més industrials i fer-les més apetecibles a la gent. Entonces,
3: però això no posa l'etiqueta.
1: Això pot llegir l'etiqueta, no s'amaguen, no és que estiguen amagat, però... Si mireu l'etiqueta de totes aquestes marques, veureu que sempre hi ha un segon cereal, que és o bàsicament la dacsa o l'arròs. No? Doncs això fa que totes aquestes cerveses siguin més bones de prendre o més mediterrànies, com és la propaganda, per exemple, de l'Estrella Damm, perquè la fan més refrescant, més apetitosa i molt menys cara de produir que el resto de coses. Doncs perquè ho sapigueu. Si veu, si veu una etiqueta i veu un segon cereal, sapigueu que estan estafant-vos, en, així no, entre cometes.
0: A mi, entre cometes.
1: Perquè no és la puresa de la cervesa. Això reduint-ho molt, no? Després hi ha també una altra cosa, que és... moltes d'aquestes marques també viuen del màrqueting i tenen una imatge que és la botella verda. ¿Vale? La botella verda, que pareix que sigui inocuo, pues no és tan inocuo. Perquè la botella verda... la majoria de les marques bones tenen botella marró. Perquè la botella verda és molt més sensible a la llum ultravioleta. I això el que fa és que quan li pega el sol, que no vol dir que li pegui, tu pots perfectament deixar cervesa, pot no eixir del bar i no li passa res, però si te la traus a una terrassa i li pega el sol, la botella verda pues fa que un efecte que es diu el llussat, o en anglès lightstruck, que és la degradació del lúpul, no? Entonces pot fer, i això diu que molta gent ho ha provat, jo ara mateix no ho tinc al cap, però... com un gust de ceba podrida, no? Entonces, a totes aquestes marques, per exemple, la Heineken, que és la més popular, que té la botella verda, pues, en un moment donat, fora de l'ambient, que li pegui el sol, pues, pot fer un gustet de ceba podrida perquè és la botella verda. Mira. ¿Vale? Entonces,
2: que bueno.
1: Perquè ho sapigueu, també... no? Perquè sapigueu que són dues coses. Primera, l'aparència d'un segon cereal... Sí. I el cas de la botella verda també té la seva influència.
2: Ah, pues, igual ma casa fa l'olor a ceba verda perquè està pintada les parets de verd, no?
0: Sí, igual, lo de ceba podrida, pues és possible.
2: Pot ser perquè les parets siguen
0: verdes. Si és que tu...
2: Si el verd atrau la ceba verda...
0: O si associes l'olor que fa a casa en ceba podrida, jo...
2: No, és...
1: I anant al cas contrari, que és lo recomanable, quines són les bones, no? Lo recomanable, pues, per exemple... més o menys es diu que quasi totes les cerveses trapenses...
2: Trapenses?
1: Trapenses, les que són de la tradició belga, no? De, per exemple, posar-vos unes marques, la Chismay, la Westmalle, la Trap, la Leffe no, perquè la Leffe perteneix al grup Heineken i també pateix del mateix problema, però totes aquestes pues, tenen una etiqueta que es diu Authentic Trappist Product, que té tres característiques, que és físicament s'ha de fer dins d'un monestir trapense,
0: home,
1: ja baix supervisió dels monjos,
0: home,
2: clar que sí.
1: I els beneficis s'han de destinar a obres de caritat o a obres del monestir. Vale? Entonces, eixes tres característiques el donen un certificat com a cervesa autènticament trapense i eixes són bones, eixes més o menys compleixen. Un altre són les cerveses alemanes que es posen a l'etiqueta que compleixen la llei de puresa de 1516. Que és una llei que va fer la Hansa alemana, per dir que el que era una autèntica cervesa que es podia vendre dins d'Alemanya, no? I era una cervesa que dia que només portava això, aigua, lúpul, malta, de cebada i llevadura, o sonoro, ¿vale? Entonces, les que vegueu que porten eixa marca, pues podeu estar tranquils que són bones cerveses. I després n'hi ha un munt de cerveses que es defineixen independents en Espanya i en molt de puestos, també més o menys sí que són realment independents i també són prou tradicionals, no les fan en coses rares, no porten aquest segon cereal i també es podeu fiar d'elles i n'hi ha diverses distribuïdes per tota Espanya. I al final resulta que l'última recomanable, més o menys comercial, és la Pilsen Urquell.
0: Eixa la meva...
1: La Pilsen Urquell, que és una cervesa txeca, que això és la que va inventar el concepte de lager.
2: Això és de Pilsen, de la ciutat de Pilsen. Pilsen.
0: Bueno,
2: això
0: n'hi ha tipus de cervesa.
1: Sí, és una ciutat que es diu així a Pilsen.
0: Tant, el tipus Pilsen, tipus Amstel, n'hi ha bueno, tipus de cerveses.
2: El tipus Pilsen
1: és la que realment... Això
0: teòricament és la millor.
1: Això és la millor, que és la que va inventar el concepte de cervesa lager i cervesa Pilsen. Entonces, això podeu fiar... encara que tinga la botella verda.
0: Pilsen. Sí.
2: Exactament.
1: I ahí queda el meu estudi de cerveses per la...
2: Pues ha sigut un gran estudi que ens serà molt necessari, i més que ara a l'estiu, que la cervesa...
0: Bé, pues posa, jo l'estudi està magnífic. També t'ha de dir que ens servirà la merda, perquè en realitat o sigui, la gent igual.
3: Home, la gent se'n va, ara igual ja no.
0: Se'n va, però és que, a veure, la majoria de marques que he dit, que si belgues, que si alemanes, no estan així.
2: Moltes voltes, bueno, la majoria passa per alemanes, però hi ha moltes cerveses artesanals que fan, però
0: sí, molt males. Però és que vas a fer-te l'habitualment.
2: El problema és moltes voltes...
1: No, però sobre, és curiós, per exemple, una cervesa que... dins de lo que es passa per marca blanca, trobo que no sé si és de Mercadona o d'un altre supermercat, que és la Kronbacher. Pues la Kronbacher, que passa per marca blanca, o sea, és super barata, o sea, tu vas allí i passa per ser la barata del supermercat. Sin embargo, compleix la llei de 1516, entonces és una cervesa que te la pots prendre com a de les certificades que per lo menos compleix una certa puresa. I passa per ser, i és molt barata, eh? O sigui, no és ja dic, és com la marca blanca.

0: Vale, però això està al tipus Amstel, tipus Pilsen,
1: vale.
0: N'hi ha diversos tipus de cerveses.
1: Que és una ciutat, clar.
0: I entonces, depèn del tipus, teòricament, antes no
2: parava... Bueno, pues jo vaig a fer, per tancar i això, en Espanya es veu la que estiga més fresca. Eixa marca és la que és la que sol, la que sol utilitzar.
0: Home, perquè fa calor.
2: La marca, però això fa eixa més ligera, que diu ell, la fa més ligera perquè si feren, la feren molt pesada, segurament així agrà que tinga gas.
1: Jo el que m'agobia moltes voltes és quan arribes a un bar que tens molta set, molta set, molta set, i dius, posa una cervesa, i dius, canya o botellín?
2: La més fresca.
1: Botellín. Anava a dir... Estrella d'Am, no sé què, Mau, no sé què, me caguen.
0: Home, i després cada una té un tipus, un alcohol diferent.
1: I no m'agrada tindre que
0: no
1: decidir.
0: No te lo mateix d'Am que Amstel que Sant Antoni aquell, Sant Miguel, m'entens? Són diferents.
3: Bueno, bueno, ja sabeu un poc més d'on venen
0: bueno,
3: cada...
0: Especialista de Madrid en cerveses també. Sí, ho tenim tot, eh? Sí. Ho tenim tot.
2: La veritat és que el món de la cervesa és molt, molt, molt, molt complex.
0: Bueno, pues jo no sé, tocarà a mi tirar alguna cosa.
2: Amalla.
0: Perquè enguany és un any especial.
1: Agarrem
0: els instruments.
2: Jo ja sé que si algú se la traga sol ser.
1: A tocar.
0: Sí, antes de que vinga la cançó. Que dura un poc, que la cançó és més xula que tot és.
2: Per favor. A veure, no molesta, però estic a estes collons d'ell.
0: Que veu que no la canviem.
2: No estaria mal.
0: No la canviem amb l'altre.
2: Estaria mal.
0: Bueno, pues entonces, tu diràs, què? Pues això.
2: Molt bé, molt bé.
0: I en això és la... que ben quedat.
2: La intervenció de Pau.
0: Pues mira, enguany, que estem a 2026...
2: Mira, els cops són tant de mil·lennios que ja es perd.
0: A veure, jo em perd. Enguany que estem a 2026, pues n'hi ha coses que a vegades dius, ja, vaig a la curiositat. Entonces, celebren coses, de les quals parlem així. I entonces, l'altre dia vam parlar de la RAC. Avui anem a parlar de Jaume primer.
1: Bé.
0: Pa què, jo què sé.
1: Pa què no...
0: Claro. Tenim així ollers de tota classe.
1: Que té un laixado.
0: Teòricament ha sigut el rei més estimat del poble valencià, eh? Així encara li fem totes les coses aixes. Que l'ha convertit en una llegenda, no? Fundador del nostre regne, es va deixar el testimoni extraordinari de la seva vida en el llibre dels fets.
2: Era un poc cabron, eh?
0: Bueno, n'hi ha opinions i opinions.
2: Per el que sé jo, era un poc cabronet.
0: El rei d'Aragó, comte Barcelona, senyor de Montpellier i conqueridor...
1: No més ni menys que de la resta que d'aquesta època. Exacte.
0: De reines de Mallorca, València i Múrcia va néixer l'any 1208 a Montpellier. Siguent infant, l'any 1213 va quedar orfe de
2: pare. Era francès?
0: No, va néixer a Montpellier. No, entonces en aquella època no existia la França i tal.
2: Perdona, parlaria... Jo.
0: Bueno, espera't que arribi a la corda i ho sabràs.
2: Oh, bon dia.
0: Bueno, va quedar orfe de pare i mare i a més va haver de fer front a la conflictivitat política d'aquell període.
2: Un desestructurat.
0: Pues sí.
2: De família desestructurada. Les nostres.
0: Ah, és el que nosaltres celebrem avui dia encara. Va tindre grans dificultats per imposar-se a la noblesa guerrera i feudal, que veia l'autoritat real una limitació a les seues ambicions. El monarca, de fet, va ser víctima de l'anarquia regnant. Superada la crisi... amb què començar el seu regnat, s'obrí un període de creixement per a Catalunya i Aragó, lligat a un procés d'expansió territorial. La monarquia va emprendre la seva primera aventura marítima amb la conquesta de Mallorca, preludi de les conquestes peninsulars posteriors i més extenses. Als 23 anys, Jaume I inicià la conquesta del Regne de València, aprofitant la descomposició i decadència de l'islam. I per tal de donar una orientació al potencial bèl·lic dels seus barons, unint-los en un objectiu comú. L'octubre de 1238, conquerida la ciutat de València, el rei era ja sobirà des del riu Roine, que estaria a dalt, fins al Xúquer.
2: Roine.
0: La croada en terres valencianes anava a continuar, i 1245, amb la rendició de Biar, el rei va donar per finalitzada la campanya militar. Un dels seus majors enemics va ser Alarac, del que havíem comptat antes, que el dia 5 de maig feia 750 anys que va morir.
2: Conegut com el Rubio.
0: El 1258... El blau. Bueno, el blau era família teua.
1: Era blau, sí.
0: El 1258...
2: Rubionesos blaus.
0: Va sufocar una rebel·lió i aquest mateix any firmar el Tractat de Corbell, una gran obra, en què renunciava a tots els drets ultrapirenaics llevant

0: de Rosselló i de Montpellier, veus?
1: Oh la la!
0: Entre 1264 i 65 conquistà Múrcia i va lliurar Alfons el dècim, el tercer.
2: I va començar a plantar invernaderos.
0: De manera que compliria així amb el tractat d'Almirra. Els seus últims anys van ser agitats per una sèrie de revoltes de la població sarraïna. Tot això que parlem de Jaume I i per què tot això, si ja tots sabem. El 27 de juliol de 1276 va morir Jaume I, 83 dies després de l'Arrac.
2: Tu vas anar a l'enterro, no? Des dos, no?
3: Tu has mandat a l'enterro.
0: Jo estic celebrant el 750 aniversari de la mort d'un i d'altre.
2: És normal, eren íntims d'ells.
0: Vaig tindre que anar en carruatge, vaig tardar lo meu, perquè tens que passar algun riu, vaig passar el Serpis, en aquell entorn de passar el Serpis no era...
2: Serpis de tots els afrontadors.
3: Hi ha personatges així curiosos que van morir el mateix dia.
0: No, mateix dia, no, el mateix any, 83 anys de diferència.
3: El Cervantes i Shakespeare, no? No van també...
0: Sí, agarrats de la mà.
3: Naixer o morir el mateix dia.
0: Home,
1: agarrats de la mà.
0: Este tenia 68 anys
4: de morir. El dia de Sant Jordi també és del dia del llibre perquè vam morir o vam nàixer, no me'n recordo, Cervantes i Shakespeare.
3: I Shakespeare.
0: Exacte.
3: Sí, sí, sí.
2: Si és que Dios los quiere, ellos se junta.
3: Claro, jo vaig néixer el mateix dia que Aznar.
2: Per exemple, és un exemple que anava a posar jo. La vida mos porta aquest
0: tipus de... I tu i Saganyes.
3: I Osvaldo, el de... Però bueno, en diferent...
0: I Saganyes també, no?
3: Però el meu veí i amic Osvaldo de Benimassó.
2: Però Saganyes va ser per compensar.
3: Que molt de vosaltres el coneixeu. Va néixer el mateix dia i el mateix any que Felipe VI.
0: Pues mira, veu,
2: que guai, no?
3: Això és...
2: Hombre, si lo teu de Aznar és guai, però lo d'ell també,
3: Lo d'ell també. Mateix dia i mateix any que Felipe VI.
0: Que el 24 de juny, perquè això va anar a ser un 24 de juny.
3: No ho sé, però sé que...
0: De quin any no ho sé, però...
3: Pues ells tenen dos més que jo, del 68.
2: Així no es va.
0: Dos més que tu, eres del 70.
3: Jo sóc del 70.
0: Igual que tu.
2: I
0: Montserrat.
2: I el Gamba.
0: Pues ja veus.
2: Pues home, no,
0: realment. Hasta quan te ho conté jo, de si 300 anys, diran, com pot ser que això es va anar a ser tot el mateix any?
2: Sí, perquè quan faig el programa de si 300 anys, tindràs que parlar de vosaltres, no?
3: Que nosaltres ja no estarem.
0: No sé qui posa la música, però bé, parlaré de vosaltres.
2: Home, jo ho deixaré un legado. Seré música per 100 anys.
0: Tindré que buscar un substitut de Montserrat perquè diga el número del programa en llatí, perquè...
3: Jo t'ho deixaré per escrit. Hasta ja...
0: Si en 7 anys han fet 210, pues en 300 anys...
3: Jo 300 anys i jo faré... T'ho deixo gravat.
0: I quan fem el programa?
4: Sí, sí. El timing està ja sobrepassat.
3: El timing, vale, retornem.
2: Bueno, vale, també vaig a fer una proposta en públic. Que sigui l'última volta que fem timings, perquè això és una pressió que no es pot viure.
0: Bueno, no ho sé, que ve ara, però pot donar alguna cosa.
2: Bueno, la veritat és que...
0: Bueno, toca parlar molt a tots, silenci.
2: La veritat és que...
0: Va, desperta el poble.
2: No tinc temps jo per despertar el poble, per fer el que volia posar.
3: Per què no? Si falten
2: 51,
3: 15 minuts.
2: No tenim temps. Tenim temps.
3: Home, que són no, i 45 no, minuts.
4: Ara que t'estem.
3: Són i 45, sí.
2: Bé, a veure,
3: sí.
2: Jo
0: si vols dir les paraules, claro. Després el que...
2: A veure, me vaig a gastar mi 42 i canviar el rellotge. Vale, va. Encara no situï.
3: Tira-li, comença.
2: A veure, la cosa està en què... És molt senzill. Vaig posar una cançoneta fa un parell de setmanes o tres, de Diamantis Boy, de Muddy Waters.
0: Sí, home.
2: Val, que era una cançó que realment tenia un poc d'io, jo personalment tenia un poc de lío, perquè em sonava a una altra cançó, no sabia, i clar, no estava massa clara cosa, i avui, al final trobava la cançó que jo volia, i ha vist que n'hi ha pues, tres versions, o sigui, tres intentos de en els mateixos acordes, està molt bé la cosa. Entonces, farem molt ràpid, vale? En l'any 54, Willie Dixon, que era un compositor de blues i tal de Estats Units, va fer una cançoneta que es deia I'm Your Hoochie Coochie Man, vale? Que començava així, no?
0: Tenia Dolby Surround.
5: If the woman told my mama before I was born.
2: Clar, en aquest tipus d'acordes, en l'any 55, un any després, un tal Bob Diddley va fer una cançó que es deia I'm a Man.

0: Ese mateix any, Moody Waters, que estava un poc cabrejat per veure que Bob Dylan havia fet la versió d'això, va fer una cançó de resposta,
1: ojo,
0: que es diu Manish Boys.
2: Oh, yeah. Això és una Fender.
3: Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.
0: Podeu observar, la base un poc rítmica era un poc, és pareguda, perquè al final ja va un parell d'anys, eren versions més o menys paregudes. I clar, la cançó em volia parar jo en un principi, que és la que jo em confundia, la de Manish Boys, per exemple, era la cançó que és en la segon pel·lícula de Terminator. Clar, jo, per saber de qui era i qui no era, i al final resulta que és una cançó de 1982 que ha, lo millor és el nom de l'artista, que és de George Thorogood and Destroyers. O sigui, suposa que es coneix sa tia, sa mare, i a millor si té una germana d'algun també, però bueno, total, que George Thorogood and Destroyers vam fer una cançó que es dia Bad to the Bone, malo hasta la médula.
1: Yeah. Bad to the bone.
2: Ho vici, ho vici, mato, ho vici.

0: morning, Pego. Bon dia, Pego. Bon dia a tot el món. Per favor, a veure, les coses són com són. Bona cançó, bon dia. Suposo que a aquestes hores ja esteu amb la màquina agarrada. Ja
1: roïn hasta el moll.
0: I no tindreu la ràdio, però bueno, podeu sentir-vos en el podcast.
2: Uau, super fragilístico, espialidoso.
0: Adiós, també que anem.
1: La lliçó un poc d'aquesta cançó és...
0: Ja veig que vos ha deixat sense paraules. I el timing com el tenim? A tope cari, no?
1: No, home, jo vull sentir una cosa. Vull dir una cosa. La lliçó d'esta cançó és que...
0: 100 minuts, anem sobreíssims, home. Montse.
1: Sembla que està tot inventat.
0: Espera, no sento, sí que sento.
3: Sí, tu no ho saps perquè no t'has posat...
0: Soc jo el que no ho sento.
3: Està també molt emocionat.
2: És que...
1: A mi la cançó m'ha sorprès que tinguera tant d'antecedent.
0: A mi també m'ha sorprès, sí.
1: M'ha sorprès i em deixa un poc preocupat en el sentit de que sembla que en el tema del rock ja està tot inventat. O sigui que només són variacions sobre les mateixes coses.
0: No, però bueno, sí, el que sí que és més fàcil de que hi hagi moltes repeticions en el blues. En el blues sí que és una música que es presta a que moltes cançons siguin... seguís que uns acordes molt pareguts i llavors és com la canta el tio algun pequeño riff.
1: Una cosa que no sé si ho has mirat o ho has preguntat en este món també de la música que tot el món es pensa que l'han copiat, això va portar algun litigi, alguna demanda?
0: No, per lo que he vist jo en el tema de d'estos, del Bob Dylan i el Muddy Waters, eren del mateix sello trobo que es deia Chess Records, que per cert m'han dit que n'hi ha una pel·lícula que es diu Chess Records, que està prou bé, la buscarem i la mirarem. I eren dos del mateix sello. El Willie Dixon era un compositor famós als anys 50, feia cançons per a més gent, i trobo que ahir, a veure, l'agarres tu, la fas tu, pues, després jo te'n faré una altra. No crec que anaren dient-se si és meu o és teu, perquè no era ningú dels dos, tampoc.
3: Bueno, si Marató l'any que ve no està així, que està a Ràdio 3 o a Flamenca, tranquil.
0: No, jo a mi m'han parlat de Ràdio 2 i mig. Sí. Jo he dit que estic pensant, meu, que ho veig excessiu. Si em plantegen Ràdio 1 i mig, vaig.
3: Bueno, va, anem a les paraules, va, anem allà. I la meva paraula d'avui va dedicar a aquests dos amics, si tinc que sí, un a l'esquerra, l'altre a la dreta, perquè Montserrat està a Madrid, i no és per res, però es diu Sempa.
2: Sempa?
3: Sí, no es diu Sempa, es diu Sempa. Se n'anà sense pagar. Sempa, els dos. El consultori musical i l'editorial.
0: No, en la nostra defensa tinc que dir que he sigut supersutil.
3: Sí.
0: De fet, hasta mitjà de la representació m'ho han donat compte que no havia pagat.
3: Han passat el pas de sempre, que han aixafat un cotxe i imagina com anàvem. Serà possible, tu?
0: Sí, tinc que dir que...
3: L'any 70.
1: Per no pagar el minutatge sí que els ha vingut bé, no?
3: Sí, per això sí.
0: No, però ha sigut accidental, però bueno, sutilment accidental, reconec que no ha sigut voluntari. De fet, ha tornat, apostes, jo perquè dic, hosti, va, perquè no ha pagat. Sí. Però,
3: ha tornat
0: perquè sabia que ja eixia de pagar, doncs dic, ara hi ha que fer el gesto.
2: No, tu, bueno, tenies una altra molt bona, pues, que no vaig a afrontar-te-la. Jo tinc una que
3: no sé... No, però no me'n dit-la perquè no me'n recordo.
2: Amfitat.
3: Ah, amfitat.
0: Però Amfitat està dita.
3: Amfitat
2: igual està dita.
0: Volta canyona.
2: Esa era...
1: Amfitat està dita.
3: Però això era una prova que la setmana que ve posen en marxa...
2: Esa era del senyor Major. Jo tinc dos, una que estic, que crec que l'han dita, que és Can Salama Grossa.
0: Per favor, no sé, m'ho pensava el dia abans que li dic, no la diguis.
1: Com a concepte no ho han dit.
2: Per Can Salama Grossa.
0: Bé, doncs jo ara tinc que dir que la meva, després de currar-me i mirar i tot el rotllo, un segon antes d'eixir, ha mirat, no sé per què, perquè havia pogut vindre tota la il·lusió del món, i ha vist que ja l'havien dita. Però bé, la meva que anava a dir era Tuacte.
2: Ja
0: que l'han dita. Però és que jo no sabia, però jo sabia que Tuacte era per lo que nosaltres ho gastem, un assum, una qüestió, com està el Tuacte, com està l'assumpte. Però també vol dir conspiració, confabulació, contuberni, intriga. Sí. M'encanta, això m'encanta.
2: Tu dius, quin Tuacte hem muntat.
0: Molt bé, entonces, una volta que ja sabem que ja l'han dita, tirarem el comodí.
3: No caguen el programa.
0: Flujo, grandíssima paraula.
2: No.
1: Ens quedem en Tuacte, la segona excepció que no estava...
0: Pues jo no sé per què Flujo no vol acceptar.
2: No.
1: La meva és abeuratge.
3: A beuratge. Això que abrem algo de beure.
0: El que fem al bar, vosaltres?
1: Això és quan les aques... Les aques tornaven a casa, pues, a beurar-les, era l'abeuratge.
3: Molt bé, molt bé.
0: Que en castellà que seria abrevadero o abrevar?
1: Abrevadero, abrevadero, sí.
0: Ah, molt bé, molt bé.
3: Don Vicente, i nuestro oyente, què tienen hoy?
4: Bona nit.
3: Bona nit.
4: A veure, comencem per Jordi. Jordi.
2: I la dona de Jordi no ha enviat cap paraula.
0: No, no, ens ha enviat Jordi les dues, trobi.
2: No, no, perquè és que l'altre dia va saludar a Jordi primer i després la dona i es va mosquetar perquè havia sigut molt efusiu en Jordi. I jo dic, és que Jordi treballa al programa.
0: És cosa, és cosa.
2: I entonces va dir, pues jo enviaré una paraula.
0: Bueno, doncs pues de moment es veu que avui...
3: Molt enviat el significat.
4: Sí. De fet, avui n'ha enviat dos. No, sé, no sé si serà que...
0: Sí, jo li ve relació.
4: Ha dit que la seva paraula d'avui és garrafa.
0: Que és com fos arribat ell.
2: Sí, garrafa.
4: Però diu, també tinc garrot.
0: I després, ah, que és conforme que acabat... Que és conforme... Que
2: se'n deu ser la reguladora.
0: Eixa deu ser la de la dona. El garrot deu ser la de la dona.
2: Ella hi va garrafa i ja tinc un garrot.
3: I Vicent, per acabar el programa...
4: I jo, doncs, lligant un poc això, la meva era una expressió. I era fer de ventre.
3: Sí, sí, sí.
0: A veure, és sutil i agradable. Sutil. Molt agradable.
3: No, no. No, ho han dit tota la vida, eh?
0: No, sí,
2: vaig a fer de ventre. Sí. A més, ahir has obert una porta... Que, mira,
0: no una porta enforat, eh?
2: No tenim el gamba, si hem estat el gamba. Ahir hem entrat en seguida per aquesta porta... Perquè segur que pot definir fer de ventre...
0: Hacer de vientre, en castellà és de puta mare, eh?
3: No, no, cagar és més castellà que fer de ventre.
0: Cagar és xulíssima, tio.
3: Perquè ventre...
2: Plantar un pi...
0: És... Això és poesia, però això és la part poètica. Cagar.
2: Es pot dir de moltes maneres.
0: Cagar.
3: Bona nit, de ventresca.
2: Anar sent pates a pago.
3: Fins la setmana que ve.
1: M'ha ficat allà, per favor.
3: Sí, que s'ha
0: de
3: menjar
0: que
3: m'ha
0: ficat allà. Este
2: domingue, eh?
0: Canvi-les a partir, sí senyor. Dia 31.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Radio Pego, 107.8 en FM.
1: Cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

0: del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com la

0: Hola, Pixiganyes! Prompte començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia!
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia!
1: El perquè de les coses!
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale!
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el mel és verd.
2: O per què el cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!

0: Algo pasará, de eso no cabe duda.
1: Hi ha cançons que fan història. Aquesta pot ser la teva.

Benvinguts, com cada setmana, a este baúl musical que emetix en Ràdio Manises pel seu dial 105.7 i per internet a www.radiomanises.es i també per les ràdios germanes d'Altea, Alcira, Bétera, Canals, Cocentaina, Godella, l'Eliana, Pego i Picassent, que són de la xarxa d'emissores municipals valencianes, on totes elles, a l'hora que cada una tinga programat, també emitixen este baúl musical. Com sempre, Mònica Bello coordinarà l'apartat tècnic per a que tot s'escolti perfectament i Pepe Navarro, que és el meu nom, vos presentaré i contaré coses dels temes que emitirem avui per a tratar d'entretindre-vos durant una horeta compartint eixa música que no és fàcil trobar a altres emissores. A finals de la passada dècada dels 80, trobàvem al número 1 de l'Avinguda del Port de València els Aragón Multicines, que era un espai no molt gran que contenia tres sales, on projectaven pel·lícules que conjugaven una qualitat i comercialitat que no era fàcil trobar en altres sales valencianes. Allí es va estrenar Cyrano de Bergerac, que estigué en cartel un any i mig continuat, on la música era del francès Jean-Claude Petit, de la que escoltarem el tema que dedicava a Cyrano, que interpretava Gérard Depardieu.

Hem escoltat el tema principal de la pel·lícula Cyrano de Bergerac. Treballaven de delineants en una empresa on fabricaven motors d'avions mentre estudiaven peritatge industrial. Al mateix temps, feien els seus pinets en el món de la cançó quan el rock i el pop començava a imposar-se a altres ritmes més acomodats. Quan actuaven, l'uniforme solia ser una camisa blanca i un jersei de pico de color roig. D'un dels seus primers EPs, el duo dinàmico interpreta la seva composició Eres una estrella azul.

Hem escoltat el duo dinàmico en Eres una estrella azul. En este dos en una escoltarem un original i una versió d'un tema instrumental. El tema va ser molt popular i perteneix al primer àlbum de la segona època dels Pequeniques, que tenia el mateix nom que el grup. En esta exitosa època, reforçaren els instruments electrificats en diferents seccions de vent. En primer lloc, escoltarem els Pequeniques, on uns passatges d'harmònica i òrgano s'alternen amb la trompeta, i el seguirà el grup d'Alma Suara Los Fenders, amb una notable adaptació al seu estil, on Toni Herrera es lluís en la guitarra solista. Escoltem Frente a Palacio.

Els Pequeñiques primer i després los Fenders han interpretat Frente a Palacio. A lo llarg del temps s'han rodat moltes pel·lícules ambientades a Nadals. En una d'elles, amb música de John Williams, un xiquet de 8 anys, membre d'una família numerosa, es queda abandonat a sa casa accidentalment per despiste de la seva família i aprèn a valdre's per si mateix i a protegir-se de dos lladres que es proposen assaltar totes les cases tancades del seu veïnat. La pel·lícula es deia Home Alone, Solo en casa, i escoltarem el tema principal, Somewhere in My Memory,

0: Juan es el cantautor español que, según va a afirmar la discográfica EMI, es el compositor que más derechos de autor genera a la Sociedad General de Autores Españoles. Es una de las figuras de la historia musical española que, a més del seu gran èxit en solitari, va formar part als seus inicis de grups com Pequeniques, Brincos i Juani Júnior. I com a compositor, ha escrit temes per a gran varietat d'intèrprets. L'escoltarem ara en un tema que dona nom a un dels seus primers àlbums. Juan Pardo interpreta Soledades.
1: En los campos no hay trigo.

Juan Pardo ha interpretat Soledades. Dmitri Shostakovich va néixer a Sant Petersburgo i és un dels compositors russos més importants del segle XX que va escriure gran varietat d'obres, entre elles música per al cine com per a la pel·lícula El Tábano, que era una adaptació del llibre d'igual nom que tratava de la cultura de la revolució. Escoltarem la dansa espanyola que va escriure Soles per a lluïment de pianistes.

hem escoltat la dansa espanyola que Dmitri Shostakovich va escriure per a la pel·lícula El Tàbano. Jacques Offenbach nasqué a la ciutat alemana de Colònia i fou un destacat compositor del segle XIX. Els gèneres que dominava eren operetes i òperes, i un dels temes més destacats és la Canció de los Elfos, que va escriure per a l'òpera Les Hades del Rin, que després incorporaren per a completar los cuentos de Hoffmann com La Barcarola, que canten Anna Trebeco i Elina Granca.

De la pel·lícula Essència de mujer hem escoltat mesclats dos tangos, Por una cabeza i La comparsita. El cant dels ocells és una popular cançó tradicional catalana coneguda per l'adaptació que va fer Pau Casals per a violoncello, que és considerada com un símbol de pau. Ara l'escoltarem en una versió cantada. Cantada per una de les corals espanyoles més populars, el Orfeón Donostiarra, que acompanyats per l'Orquestra Sinfònica d'Euskadi interpreten el cant dels ocells.

0: Hem escoltat el cant dels ocells que ha interpretat l'Orfeó Donostiarra.
1: Escoltes Baúl Musical, on també trobaràs òpera, jazz, balades, cançó infantil.
2: Estava el senyor Don Gato.
1: Escoltes Baúl Musical.
0: Els germans Riot i Ruff the Wolf nasqueren a Jakarta, la capital d'Indonèsia, i prontes es traslladaren a Holanda, on formaren el duo conegut com The Blue Diamonds, on la temàtica principal de les seues cançons va estar fortament influenciada pels Everly Brothers. Feren actuacions per tot Europa, Oceania i part d'Amèrica, i cantaren en diversos idiomes. Els Blue Diamonds interpreten Casanova, Bésame.

Hem escoltat a Blue Diamonds en Casanova, Bésame. Molta gent prefereix els directes a la música a gravar, perquè allí els intèrprets mostren el nivell que tenen amb virtuts i defectes. Als estudis de gravació, les sessions es poden repetir eliminant errors, acoplant instruments o retocant veus gravant en pistes separades. Però hi ha alguns que, en qualsevol cas, sempre sonen perfectament. Als seus principis, els Shadows gravaren sempre sense repetir tomes. No era precís. Del seu directe al tour de despedida que feren a Cardiff, interpretaren este Shadow She, que avui és la perla de la setmana.

Hem escoltat els Shadows en directe en Sadushi. Abans hem escoltat l'Orfeó Donostiarra, que és una institució centenària que té la sede en Donosti, Sant Sebastià en castellà. Si a la Comunitat Valenciana hi ha bandes de música per tot arreu, al País Basc trobem cors no sols a l'espanyol, sinó també al francès per qualsevol lloc, com este que té la sede en Anglet, prop de Biarritz. El cor Adrix Bideac canta de colores.

El cor basc Adrix Kideak ha interpretat De Colores. Al segon 201 d'avui trobem primera un dels grups europeus més importants de la dècada dels passats 70 que durant un temps, com a empresa, va ser la segon que més beneficis havia generat en el mercat de valors del seu país. I en segon lloc, el que molts consideren el millor rockero espanyol. ABBA interpretarà la cançó People Need Love, la gent necessita amor, i el continuarà Bruno Lomas cantant Venga el amor.

El segon 201 d'avui hem escoltat a Ava, que ha interpretat People Need Love, i Bruno Lomas, que els ha continuat com Venga el Amor. Santi Carrulla va ser el primer cantant dels Sirex i uns mesos després els va deixar per a formar los Mustang. A més de cantar, una de les seues aficions és la literatura i ha escrit dos llibres. En un d'ells, de nom Los Mustang, Toda una història, la conta tota ella en vers, acompanyada de moltes anècdotes. Los Mustang adaptaren moltes cançons que concursaven al Festival de San Remo, com esta que es diu Prima o Poi, Antes o Después.

Los Mustang han interpretat Antes o Después, Prima o Poi. George Gershwin és un dels millors i més prolífics compositors nascut a Nova York, que té al seu haver obres clàssiques, jazzístiques, de música popular i també per al cine. Per la pel·lícula Shall We Dance, que així coneixien com Ritmo Loco, hi ha una seqüència que nombrarem Promenade, on la música acompanya un gos quan passeja per la cobertura d'un creuer de luxe. La St. Louis Symphony interpreta Walking the Dog, passejant el gos.

De la pel·lícula Ritmo Loco hem escoltat el tema Walking the Dog. I avui ja no tenim temps per a més. Però abans volem dir-vos que estem preparant un monogràfic que dedicarem al cine musical. Vos hem acompanyat Mònica Bello a càrrec de l'apartat tècnic i Pepe Navarro, qui vos he parlat. Gràcies per estar ahí i vos esperem la setmana que ve a la mateixa hora.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

moment d'atenció, si us plau. Bé, moltes gràcies per haver vingut. Avui que celebrem que ens mengem el món. Res, només dir-vos que ara de postres hi ha una mica de formatge d'ovella amb melmelada. Però que us guardeu una mica de gana. Ganes de somriure, ganes d'abraçar, ganes de compartir petons en il·lusions, ganes de pollar, fer l'amor i, sobretot, tingueu ganes de ballar i gaudir de la música.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast.

0: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.
2: Estàs escoltant Càmera i Acció, guanyador del Premi Lola Gaos al millor programa de ràdio de proximitat.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Càmera i Acció, el vostre programa sobre curiositats del món del cine i de les sèries de Canes Ràdio i de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Jo sóc Maite Arnau i a l'estudi m'acompanya Sabina Arnau. Hola, Sabina.
1: Hola, Maite.
0: Al programa d'avui ens centrem en el palmarès del Festival de Cannes, que es va celebrar del 12 al 13 de maig de 2026. Vinga, comencem.
1: El Festival de Cannes és un festival de cinema de categoria A celebrat anualment a la ciutat francesa de Cannes, a la Ribera Francesa. Està acreditat per la FIAP juntament amb els festivals de Berlín, Sant Sebastià, Mar de Plata, Karlovy Vary i Venècia, entre altres. Aquest festival, a més de presentar pel·lícules amb presència més independent, també és el festival més important de la indústria cinematogràfica europea. El festival es va fundar el 20 de setembre de 1946 com un projecte de Jean Say, ministre d'Educació Nacional i Belles Arts, del Front Popular, i Albert Sarrau, ministre de l'Interior. S'ha convertit a través dels anys en el festival de cinema més publicitat del món, especialment durant la cerimònia d'obertura i l'ascens de les escales de la Catifa Roja. L'edició de 2026 ha deixat una fita històrica per al cinema espanyol. Els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, conegut com Los Javis, han entrat en la història del festival guanyant ex aequo el guardó a millors directors per la pel·lícula La Bola Negra. Abans ho havien aconseguit Luis García Berlanga, Luis Buñuel, Carlos Saura, Víctor Erice, Pedro Almodóvar i l'edició passada Oliver Laxe.

0: La Bola Negra és com la pel·lícula sorpresa del certamen. Ningú ha quedat indiferent davant l'operística aposta entorn de l'obra inacabada de Federico García Lorca, del mateix títol, que s'atrevissin a imaginar en la seva pel·lícula. A més de recuperar la figura de Rafael Rodríguez Rapún, membre de la barraca i amor clau del dramaturg, i també afegir una mirada des del present a la memòria històrica general i de la repressió homosexual en particular. La Bola Negra és una pel·lícula original de Movistar Plus que s'estrenarà a Espanya el 2 d'octubre. És un drama que embasta l'obra de Federico García Lorca amb l'homosexualitat dels últims 100 anys a Espanya. La pel·lícula va arribar just als passes previs del mercat perquè la postproducció de so ha estat llarguíssima, però tot el món ha treballat per acomplir el somni d'arribar ací. És el que contaven a Cannes els seus directors sobre un drama en el qual es creuen tres històries de tres èpoques, 1932, 1937 i 2017, per aunar-se i cobrar sentit al final. Els Javis han confirmat que continuaran rodant junts, encara que s'hagin separat sentimentalment, i que ja estan desitjant posar-se amb el seu nou projecte en anglès i en espanyol i que se'ls farà molt llarga l'espera fins a l'estrena a l'octubre. Sens dubte, una de les grans sorpreses d'aquesta edició del festival, ja que eren els directors menys coneguts de la secció oficial i és només la seva segona pel·lícula, que va arribar en l'últim minut després d'un muntatge intens i una gran postproducció. El fervor ha estat tal, sobretot davant la crítica americana, que Netflix ha quedat amb els drets per als Estats Units. Ni El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, malgrat el favoritisme de Javier Bardem com a millor actor, ni Amarga Navidad de Pedro Almodóvar han aconseguit cap premi en el palmarès.
1: Estamos muy contentos, muy sorprendidos y muy emocionados.
2: Da fuerza sí. Y ganas de seguir creando y de seguir investigando, y es como eso, como un lugar al que siempre he soñado pertenecer, que me está diciendo, vas bien. Cuando subes ahí arriba siempre se te olvida todo, pero quería acordarme de ellos, porque para mí es un orgullo compartir cartel con el maestro y con el genio. Ambos son increíbles, entonces yo no me quería olvidar de ellos.
1: Yo así lo veo, yo creo que es un premio para una película que tiene un mensaje muy específico de visibilidad, de ni un paso atrás en los derechos conquistados. Y estoy muy emocionado de la reacción del público, que la gente le esté gustando tanto la película, deseando que ya esté en todos los cines.
2: Mira que nos acechan todavía, esa es la última frase de la peli y creo que en ese soneto Lorca estaba muy acertado. Nos acechan y nos seguirán acechando.
3: ¿Próximos proyectos?
2: Igual pronto hay una sorpresa.
1: Eso lo ha dicho él, sí, algo así será.
4: Com hem comentat, el premi a millor director ha estat ex aequo, per tant, ha estat compartit amb un altre cineasta. El director polac Paweł Pawłowski compartís amb La Bola Negra el premi a la millor direcció amb Fatherland, una recreació del viatge del novel·lista Premi Nobel Thomas Mann, amb la seva filla i també escriptora Erika. Van transitar en 1949 entre les dues Alemanyes separades després de la Segona Guerra Mundial, al qual el director polonès torna a aplicar el seu estil en blanc i negre. Aquesta pel·lícula està basada en la novel·la The Magician de Colm Toivin.

0: El director Paweł Pawlowski en 2013 va aconseguir que la seva cinta Aida fora la seva primera obra polaca en guanyar el Premi Oscar a la millor pel·lícula de parla anglesa. En 2018 va estrenar en Cannes la cinta Cold War, on ja va guanyar el mateix premi, el de millor director.
1: També van haver dos premis ex aequo, el de millor actriu i millor actor. Així, el Festival de Cannes va concedir els premis de millor interpretació als duos Emmanuel Macchia i Valentín Campany per Coward en la categoria masculina i Virgin Efira i Tao Okamoto per Sudan en la femenina.

0: Art es tracta, es centra en 1916 en la Primera Guerra Mundial. Pierre és un jove soldat belga nouvingut al capdavant que està ansiós per demostrar la seva vàlua. Allí coneix a Francis, que decideix alçar l'ànim dels seus companys muntant un espectacle teatral. Enmig de la violència, tots dos homes intenten trobar la manera d'escapar de la brutalitat de la guerra, encara que només siga breument, mentre es qüestionen les nocions d'heroisme i covardia. No és la primera ocasió en la qual el director Lucas Dont presenta a Cannes una immersió en la cara dramàtica de l'experiència queer. En la seva òpera prèvia, Girl, de l'any 2018, que es va emportar la Cambra d'Or, el belga estudia la tortuosa odissea d'una jove trans que als seus 15 anys somiava en convertir-se en ballarina de ballet clàssic. Després, en Close, guanyadora del Gran Premi del Jurat a Cannes 2022, Dont va filmar la infausta història d'una parella de xiquets preadolescents que veien la seva amistat truncada pels prejudicis socials.
1: I seguim amb elles, les guanyadores a millor actriu per la seva participació en la cinta All o Fasade.
2: Sí. 進行癌で余命半年って言われて、急に具合が悪くなるかもしれないって。
3: J'ai vite compris qu'on n'arriverait à rien sans changer l'organisation sur le terrain.
4: Faut toujours que vous preniez les gens de haut.
5: 理想の介護を追求するマリールー.
6: Vous êtes comédienne?
7: Non, metteur en scène. Le comédien c'est lui.
5: 癌を抱えて生きる演出家マリー.
8: Moi, j'ai absolument pas l'impression que t'es sur le point de mourir.
7: Tatakatteるものの正体をさ、もうちょっと詰めてみない？こんな話嫌い？
8: Ça a l'air de m'ennuyer.
1: A París, Mary Lou Fontaine, directora d'una residència d'ancians, s'esforça per implementar una filosofia d'atenció innovadora basada en l'escolta activa i el respecte a la dignitat dels residents, malgrat l'escassetat de mitjans i la resistència de part del seu personal. Enmig d'aquests problemes, la seva trobada amb Mari Morisaki, una directora de teatre japonesa que lluita contra el càncer, transformarà profundament la seva vida. En forjar una profunda amistat, les dues dones unixen forces en una lluita compartida per aconseguir l'impossible. La pel·lícula més optimista del festival i nova lliçó del cinema amorós, però addictiu, del director japonès. Així, el premi va ser per a les protagonistes de la pel·lícula, Virginie Fira i Tao Okamoto.
0: Continuem amb el premi del jurat, que en aquesta ocasió va ser per a la pel·lícula alemana The Dreamed Adventure de la directora Valeska Grisebach.
9: Късмет за археологията. По времето на комунизма тук тази зона граничната е била недостъпна. И няма ровен от иманярите.
10: Не подценявай желанието на малките хора да намират съкровища. Не се знае ти какво ще намериш тук.
0: En Dreamed Adventure, en Svilengrad, una xicoteta ciutat de Bulgària a la frontera amb Turquia i Grècia, Veska es creua amb Said, un antic conegut al qual li han robat el cotxe. Oferint-li la seva ajuda, el porta al jaciment arqueològic on treballa com a arqueòloga. A mesura que es retroben, Veska es veu cada vegada més immersa en el tèrbol món del qual Said ha eixit, i pronte s'embarca en la seva pròpia exploració sobre les xarxes criminals que s'amaguen sota la superfície d'esta ciutat, aparentment innocent a les afores d'Europa. La directora compon d'esta moda una pel·lícula tan implicada amb la mitologia i sentit del cinema que habita el de l'oest, el dels pioners, el d'una altra vegada la frontera, que ho fa seu en fons i en forma. La pròpia narració de la pel·lícula discorre per un terreny híbrid entre la ficció, la fabulació i la crònica, tan singular com essencialment àrid. Tant és el rigor aplicat i tant l'obstinació en la descripció minuciosa de cada acte, de cada trobada, de cada desvari, que la pel·lícula s'enfosquís per moments fins a quasi l'il·legible. Això sí, la força de cada imatge en poder irresistible de cada personatge i la veritat de cada rostre s'antullen senzillament irrefutables. La directora també és coneguda per l'anterior pel·lícula anomenada Western, que va participar també en la secció de Cannes de 2017. En Western, una quadrilla d'obrers alemanys senta campament en un poble búlgar per alçar una central hidràulica. Molesta la grosseria del seu desplegament, ofent la força desmesurada amb què desarrelen el paisatge i agreugent amb els seus caràcters al veïnat fins que esclata el conflicte.
1: El gran premi del jurat va recaure en la pel·lícula Minotaur del rus Andrei Sigantev.
2: Кого собираешься звать?
6: Да как всегда, Костю сына, Дениса с Лизой.
2: Лиза не пойдет.
6: Ну тогда только одного Дениса.
2: У него там новенькая появилась.
6: Отлично, заодно познакомимся.
1: Rússia 2022. Gleb, un exitós home de negocis, es veu assetjat per les creixents pressions empresarials i per un món cada vegada més inestable. La seva vida, tan acuradament ordenada, amenaçada amb enfonsar-se i arrossegar-li el col·lapse emocional i moral, aquesta pel·lícula és una reinterpretació lliure de La dona infidel de Claudette Chabrol. La seva primera pel·lícula, El retorno, l'any 2003, va obtindre un gran èxit i va rebre nombrosos premis, inclosos el Lleó d'Or i el Premi Luigi de Di Laurentiis a la millor òpera prima del Festival Internacional de Cinema de Venècia. La seva segona pel·lícula, El destierro, l'any 2007, va ser presentada en el Festival Internacional de Cannes. El seu actor principal va obtindre el premi a millor actor. En 2011 es va estrenar Elena, pel·lícula presentada també en el Festival de Cannes, on va obtindre el Premi Especial del Jurat. També va guanyar a l'abril de 2012 una estatueta Nika, equivalent a Rússia, a l'Oscar, que otorga l'Acadèmia d'Arts Cinematogràfiques del país com el millor director. I en 2014 va guanyar conjuntament amb Oleg Negin el Premi del Festival de Cannes al millor guió per la pel·lícula Leviatán. En Leviatán, Kolia viu en un xicotet poble a la vora de la mar de Barents, al nord de Rússia. Té un taller de mecànica al costat de la seva casa, on viu amb la seva jove dona i el seu fill, fruit d'una relació anterior. L'alcalde del poble està decidit a apropiar-se de la casa i del taller de Kolia, costa el que costa. Primer intenta comprar el terreny, però Kolia no està disposat a vendre'l. Al juliol de 2021, el director va anunciar la preparació de la seva primera pel·lícula en anglès, que es titularia What Happens, però dos mesos després va contraure la malaltia Covid-19 i va haver de ser traslladat a Alemanya i induït al coma per a salvar la seva vida. Els seus pulmons van arribar a estar afectats en un 92% i finalment, i mes i mig després, va aconseguir eixir del coma i superar la fase més aguda de la malaltia.

0: Es tracta del setembre de 1940, la França ocupada, on s'instaura el règim de Petén, el govern col·laboracionista amb l'Alemanya nazi. Henry Mer, de 49 anys, arriba a Vichy sense un cèntim, sense contactes, lluny de la seva esposa i dels seus fills. Veu en la nova administració l'oportunitat de trobar per fi el lloc que mereix en la seva maleta, el seu tractat polític autopublicat Not Salut, la nostra salvació, en el qual defèn les seues conviccions patriòtiques i els seus mètodes com a enginyer. El seu credo és aconseguir l'eficiència per atraure a França del desastre, però potser Henry busca, abans de res, escapar de la seva pròpia derrota. La virtut de la pel·lícula, la qual cosa la fa no sols diferent, sinó radicalment distinta a tot el vist fins ara, i que no ha sigut poc, sobre la matèria, és la seva voluntat de generar amb l'espectador alguna cosa molt prop de l'empatia, però sense caure mai ni en la compassió ni en la disculpa d'abans. Es tracta d'entendre amb una profunditat que espanta tant com il·lumina. El protagonista, més que brillant, l'actor Swan Arlaut, és un home que creu realment en el que diu i escriu. És un home convençut que les seues idees al·lucinades i autopublicades en un llibre titulat com la pròpia pel·lícula portarà amb si el benestar de França. I perquè això succeisca, no dubtarà a aliar-se amb el mateix diable, que en veritat i d'entrada no sembla tal.
1: I acabem el programa sobre el Festival de Cannes amb la Palma d'Or, que ha sigut per a Christian Munhuit, i amb la pel·lícula Yor, protagonitzada pels actors Renata Reinsven i Sebastian Stan, la segona vegada que rep el premi al realitzador després de la pel·lícula 4 mesos, 3 setmanes i 2 dies en 2007.

0: Veste cine e?
1: Hello. Hi.
2: Are we interrupting?
1: No, please come in.
3: Come in, Mia, come and greet your new neighbors.
1: Hello.
2: We brought some gifts for the newcomers.
4: Oh, so
5: thank you very, very kind.
4: Nice.
2: And this is for your new house.
4: Oh, it's anything but new. Åke helps me to fix it after every storm.
3: Oh, it's okay.
2: He's okay, but you should come over and see him, all of you.
6: És Georgiou, una parella romanès-noruega molt religiosa, s'instal·la en un poble situat en un remot fiord, on entaulen una estreta relació amb els seus veïns, els Hallberg. Els seus fills es fan amics malgrat les diferències en la seva educació. Quan l'adolescent Elia Georgiou apareix en el col·legi amb algunes moradures en el cos, la comunitat es pregunta si l'educació tradicional que els pares impartissin als seus fills tindrà alguna cosa a veure amb això. Fjord, com va succeir amb los Domingos, està destinada a ser abraçada per ideologies oposades que projecten en la pel·lícula la validació dels seus arguments, però com totes les de Mungi, que rebrega un tema per a llançar preguntes, realment qüestiona el límit de l'educació dels fills, la imperfecció de les lleis amb les millors intencions i especialment del perill de tot prejudici. Montjuïc va asseverar que amb aquesta pel·lícula han corregut el risc el d'elevar la veu enfront dels perills als quals estem exposats com a societat i contar coses que la gent no s'atrevís a dir en públic. A més, també diu que les societats avui estan fracturades, radicalitzades. Esta pel·lícula és un compromís contra tota forma d'integrisme. És un missatge de tolerància, inclusió, empatia. Són paraules meravelloses que a tots ens agraden, però cal aplicar-les més sovint. Per això va subratllar que abans de demanar-los fer un canvi a les noves generacions, és necessari que l'esforç comenci amb nosaltres. Les pel·lícules de Montjuïc ja havien sigut premiades 3 vegades en Cannes. La pel·lícula Graduation, en 2016, va ser una recompensada amb el Premi de Millor Direcció. Beyond the Hills va tindre el premi al millor guió i a la millor interpretació femenina en 2012 per a Cosmina Stratton i la pel·lícula 4 mesos, 3 setmanes i 2 dies, que va ser la Palma d'Or de l'any 2007. I per últim, la Palma d'Or d'enguany ha sigut per a Barbra Streisand, que fa uns dies va disculpar la seva absència per una lesió. Va ser acceptada en el seu nom per l'actriu Isabel Huppert, rebuda en el Palau de Festivals.
7: I fins així el programa sobre el Festival de Cannes. Nosaltres tornem la setmana que ve amb més curiositats del món del cine i de les sèries de Cannes Ràdio, Josa FM, Guadassuar Ràdio, Ràdio Manises, Ràdio Pego, Ràdio Altea, Ràdio Túria l'Eliana, Ràdio Ribarrojo, Ràdio L'Hom de Picassent i Ràdio Cocentaina.
6: I si ens vols recomanar una sèrie o una pel·li, ens pots escriure a través del nostre Instagram, @camerayacció. I recorda que també ens podeu escoltar en iVoox, Spotify, TuneIn i YouTube.
7: Salutacions!

Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: Escoltes Radio Pego.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: L'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Som la teua veu. Radio Pego.

0: perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Cada vegada ho tinc més clar. Els polítics en general, però sobretot els polítics conservadors, han de posar en marxa sempre el ventilador perquè, davant les adversitats, resulten incapaces per resoldre cap problema i és per això que han de buscar entre els dossiers dels adversaris per poder afegir al seu discurs i tu més. Quan l'economia va resultar hostil a causa dels enyaps de les grans inversores mundials, van optar pel sardar la banca abans que no els individus. Quan una gran pandèmia va amenaçar la humanitat, van tindre remilgos a l'hora d'ajudar el govern a implementar les mesures de tancament domiciliari de tota la població. Quan hi ha grans corrents migratòries procedent del continent africà, els correligionaris dretans no pesen més que en fer créixer la tanca del sud i fer creure la població que patim una invasió on perilla la nostra cultura i, sobretot, el nostre treball. La dreta i la ultradreta fonamenten la seva política sobre presagis catastrofistes i, a més d'això, deixen en caiguda lliure l'ensenyament, la sanitat, el benestar social, els mitjans de transport, per tal de fomentar l'alarmisme entre la ciutadania.

l'espai mortuori del territori. Brutal maltracte que ens porta pacte als valencians, abans tan grans i ara gent fada, desorientada, que es pensa, ves, que això és progrés. Feta xixina, ja la marina, el mar malmès, tot l'interès dels mercenaris, dels empresaris, s'ha concentrat i despermat per la muntanya. Com una aranya, deixen les teles sense...

0: pastís.
1: Es troba escoltant el magazín semanal que algunes emissores de la xarxa d'emissores municipals valencianes tenen a bé incloure en la seva programació per tal d'observar des d'una mirada diferent el que passa a la nostra societat des de l'angle local, comarcal, de País Valencià i fins i tot de l'Estat, quan ve el cas. Està escoltant 4 en un taxi. El programa d'Altaia Ràdio, oferit al conjunt de les emissores que formen part d'aquesta xarxa valenciana que les agrupa. El primer tema musical del programa d'avui l'ha protagonitzat el grup Carraixet, i amb ells i elles continuarem, ja que tot seguit emetem Mare Terra, un altre tema d'aquesta colla de Tavernes Blanques.

Les persones que habitualment escolten aquesta proposta setmanal saben que el nostre paisatge sonor sol ocupar-lo bandes i grups de pop-rock valencià que utilitzen la nostra llengua per poder expressar-se. Nosaltres, pel moment, continuem amb el grup Carraixet i ho fem amb un altre seu tema, aquell que li dona nom a un darrer disc, a un disc seu. El tema és, el tema i el disc és Guspira. Com?

0: Sóc una ciutadana i vaig a parlar.
1: És el nostre torn.
2: Perquè la política no és sols el que es fa des de l'administració.
3: La política és tot.
4: Tot el que les persones fem
1: i el que no fem.
5: Per això vos parlem.
6: I diguem que hem de treballar juntes.
7: Tenim un repte comú.
5: Imaginar el nostre futur.
4: L'horitzó és el 2030.
8: I el camí és un pacte.
9: Un treball conjunt entre la ciutadania, les empreses i les institucions.
2: Ja és l'hora de construir un projecte comú.
7: D'assumir l'urgència de les accions davant del canvi climàtic.
0: D'iniciar projectes que perduren més enllà d'una legislatura.
4: Més enllà d'interessos partidistes o personals.
7: És hora de compartir la responsabilitat política.
1: I ser partícips de les transformacions necessàries.
8: Les solucions no estan fora.
6: Les hem de construir nosaltres.
9: Nosaltres vol dir totes les persones.
4: Serà la nostra responsabilitat.
5: Serà intel·ligència col·lectiva.
4: Proposem una nova forma de fer les coses.
8: Nova.
6: Nova.
8: Nova. Posant en marxa accions concretes basades en dades objectives.
9: Perquè el que no es pot mesurar, no es pot millorar.
7: I estarem atents.
4: Apel·lant a les autoritats per a que reorienten els fons europeus cap a aquestes propostes.
1: I educant-nos en formes de vida més ecològiques, més sostenibles i més justes.
9: Serà un projecte molt gran.
4: Perquè el 2030 és un objectiu planetari.
7: Serà igualtat.
8: Serà innovació.
5: Serà mobilitat sostenible.
0: Serà nuestro futuro. Aquesta és una crida a l'espècie humana per a conservar la vida.
4: Triem el millor futur possible.
8: Inspirem a altres territoris.
7: Aturem el canvi climàtic.
2: Pot ser, no tinguem més oportunitats.
6: Aquesta és una cita històrica.
0: Serà Horta Sud.

Encetem la secció que és capaç de fer-nos viatjar amb el taxi per entre el túnel del temps i per les coordenades històriques que s'enmarquen entre el 28 de maig i el 3 de juny. Doncs bé, el 28 de maig és el Dia Internacional per la Salut de les Dones i el Dia Internacional del Joc. L'any 2017, després de 50 anys, el cantant xativí Raimon va anunciar la seva retirada amb un últim concert al Palau de la Música, el darrer d'una sèrie de 12 que va començar el dia 6 de maig. Raimon acaba el concert amb El vent, la cançó amb què va iniciar la seva trajectòria.

El 29 de maig és el Dia Internacional del Personal de Pau de les Nacions Unides. L'any 2015 va ser detingut el delegat del govern espanyol al País Valencià, el popular Serafín Castellano, per un presumpte delicte de suborn que va acceptar quan era conseller de Governació d'aquesta comunitat autònoma.

El 30 de maig de l'any 2010 va fer el seu traspàs a Madrid el geògraf valencià Josep Manuel Casas i Torres, catedràtic de la Universitat de València Estudi General i la de Saragossa i també la Complutense de Madrid. El 31 de maig, Dia Mundial Sense Tabac. El 1996, el president de la Generalitat Valenciana nomenà José Vicente Villaescusa director general de la Ràdio Televisió Valenciana. I una altra data a tenir en compte és la de 1988, on la Universitat Politècnica de València va investir doctor honoris causa el compositor Joaquín Rodrigo Vidre.

I saltem al primer dia del mes de juny, que és el Dia Mundial de l'Esterilitat. L'any 2017 va fer el seu traspàs a Barcelona el periodista, guionista, productor i escriptor Carles Capdevila i Planadura, articulista d'opinió de diversos diaris i persona molt vinculada al País Valencià mitjançant l'organització educativa COE, que agrupa a les escoles cooperatives. I a poc ens encarrilem fins al dia 2 de juny, que és el Dia Internacional de la Treballadora Sexual, Dia també internacional del turisme responsable. L'any 2014, Joan Carles I abdicà i deixà el tron al seu fill Felip, una abdicació anunciada en la data d'avui, però que no es va fer efectiva fins al dia 19 de juny, moment en què es va publicar la llei orgànica que la regulava i conforme al que disposa en la Constitució de 1978. En realitat es tracta de la setena abdicació d'un rei d'Espanya.

I arribem al dia 3 de juny. És el Dia Mundial de la Bicicleta. L'any 2012 va fer el seu traspàs a l'Alcúdia, comarca de la Ribera, el professor Josep Lluís Bauset, lluitador empedreït per la recuperació cultural, social i política del País Valencià.

Avui li hem pegat la volta al calcetí i començarem aplaudint. Començarem aplaudint tots i totes les docents valencianes, degut a l'entesa i la ferma voluntat de no baixar veles o abandonar ni un mil·límetre la lluita en favor de la recuperació d'una escola valenciana de qualitat i en valencià per poder dissenyar la societat del futur.

Aplaudim igualment la gran quantitat d'equips directius que davant el tancament negociador de la Conselleria del RAM van decidir tornar les seues responsabilitats a la consellera Ortí i manifestar que ells no se sentien capacitats com per a representar ningú d'aquest govern de Juanfran tan maldestre.

I aplaudim la nova moixaranga del GMSI que durant els darrers dies de la setmana passada van acudir a Catarroja a lliurar el muntant de cèntims que havien replegat amb la venda de samarretes i altres productes de màrqueting en favor de les famílies afectades per la barrancada del 29 d'octubre del 2024.

0: tercera persona del singular. Un espai d'entrevistes, un temps de reflexió amb persones conegudes i reconegudes de les nostres comarques. Tercera persona del singular, un espai viatger que s'emet a la xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Ella és professora d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes de València i associada de la Facultat de Filologia, però el seu tarannà obert i dinàmic fa que la trobem com a referent a la Secretaria de la Dona d'Intersindical Valenciana i altres històries més que segur que ens contarà. De fet, ens hem arrimat fins a la seu d'aquesta central sindical per trobar-nos amb Beatriu Cardona i Prats. I al seu costat ens agradaria que ens fes uns cèntims del que li suposa abraçar aquesta filosofia de vida com la que ella porta, com la que porta a terme des de fa uns anys. Beatriu, qui t'ha portat a l'acció sindical en general? Qui et va portar ací?
2: Qui em va portar aquí o qui em va enganyar?
1: Ah, sí.
2: Doncs mira, la companya Ingrid, que és una afiliada històrica d'este sindicat, érem companyes ella i jo també de l'Escola Oficial d'Idiomes, però un dia en el corredor de la Facultat de Filologia em va dir: Beatriu, te tienes que afiliar al sindicato, que ahí ya verás, ahí te vas a sentir muy a gusto por tu carácter, vas a ver qué bien. Em vaig afiliar efectivament i de seguida doncs vaig entablar una relació més forta amb la companya Elenia López Reyes, que va estar també en el sindicat i també era companya meva associada en aquell moment. I bé, jo per aquell any era la presidenta de l'Associació de Professora d'Escoles Oficials d'Idiomes del País Valencià. Veníem de fer moltes protestes en contra de la nova legislació que va posar el Ministeri, que ens retallava l'altura dels nivells que donàvem les escoles d'idiomes. Havíem fet molt de rebombori i Elenia va pensar que igual seria jo una bona contribució en el sindicat. I a partir d'ahí, jo recordo, Elenia i Marc Candela em van citar un dia i em van dir: pues, ens agradaria que vingués al sindicat, tenim un lloc lliure. Així, els horaris són molt flexibles, cosa que és una mentira com una casa.
1: No, són molt flexibles, arriben des de les 8 del matí a les 12 de la nit.
2: Efectivament.

0: Efectivament, jo estava en aquell moment fent les meves hores en l'escola d'idiomes, després era associada, i clar, i vaig dir, mira, doncs d'acord, i així igual algun dia puc arribar a casa abans de les 9 de la nit, perquè jo en aquell moment treballava de nit. Vaig ser molt il·lusa, però saps què passa? Que mai els ho he tret encara, sempre ens hem rist quan hem recordat aquesta anècdota, perquè a més m'agrada moltíssim el que estic fent, m'agrada moltíssim.
1: Eres professora d'anglès. Jo no sé si l'anglès, i canviem un poquet, ja entrarem després en tema dels sindicals, si l'anglès és definitivament la llengua franca del món.
0: Ara mateix, sí. Jo no sóc una gran defensora tampoc de la llengua anglesa, encara que m'agrada. M'he dedicat a la llengua anglesa i a la literatura anglesa, acadèmicament, i m'encanta fer docència de llengua anglesa i literatura anglesa a la Universitat de València, que és el que faig quan no estic de vaga, clar. Però així tot, no sé, jo crec que hi ha voltes que n'hi ha un rebuig a l'anglès pel que està fent de copar o de tapar moltes altres llengües del món. Així, a casa nostra, el que passa és que molta gent li posa pegues a l'anglès perquè prefereix el francès. Però jo crec que en això hem de també intentar eliminar els prejudicis. L'anglès ara mateixa és la llengua de comunicació que s'utilitza en més fòrums internacionals, i el que és més rellevant és que hi ha més gent que parla anglès que no ha nascut en un país de parla anglesa que gent que parla anglès que no és d'un país de parla anglesa. Per tant, l'anglès ja no és una cosa només de britànics o d'americans o de canadencs, sinó que la gent estan utilitzant-lo molt més fora d'aixòs contextos. I no sé, i a més, jo és que no gose a criticar cap llengua per si. Igual podem criticar les conductes d'alguns països on eixa llengua és l'oficial o l'única, que igual no s'estan comportant amb la resta del món com caldria, com en Estats Units, ara sobretot amb Trump, però d'això a criticar una llengua per se, doncs, no sé, em sent un poc incòmode en eixe discurs, encara que jo sóc la primera que defensa que el que diu la Carta Europea de Llengües Minoritàries és que és per impulsar el plurilingüisme s'ha d'ensenyar menys anglès. És que és així, perquè l'anglès està, doncs això, acaparant molt els panorames del que és una llengua estrangera en l'ensenyament. Però d'ahir a dir, no sé, és una llengua com qualsevol altra. El que passa és que ha tingut la plataforma grandíssima de ser la llengua del país, que va ser el gran valedor en la Segona Guerra Mundial, i a partir d'ahir doncs ho ocupa tot. Però insistís que això, diguem-ne, que hem de criticar el país, el país eixe on s'estan fent polítiques amb el món que són totalment perjudicials i que fomenten la guerra, més que no la llengua.
1: No sé si al nostre país l'anglès és l'excusa.
0: Totalment. I així, i altra volta, no és la llengua, és l'ús que se'n fa de la llengua. Perquè així, està clar que tu dius a les famílies, mira, és que hem d'aprendre anglès. Clar, les famílies ho veuen una cosa normal, perquè per ser cuiner o cuinera te demanen en el currículum que tingues anglès. I això sempre ho fan en detriment de la llengua pròpia. I ahí està el problema. El problema no és l'anglès. El problema és quina imatge hem venut del que és l'anglès o com s'utilitza l'anglès per intentar llevar-li hores a una llengua que, si mires altra volta la Carta Europea de Llengües Minoritzades, minoritaris es diu realment, però preferim dir minoritzades, doncs allí sí que s'hi diu que l'eix fonamental que ha de vertebrar l'ensenyament és la llengua pròpia d'eixe territori. I a partir d'ahir ja pots aprendre altra cooficial, la primera llengua estrangera o la segona llengua estrangera. I clar, quan tu veus que hi ha persones que, primer, que no coneixen la Carta Europea, que està molt bé, que és molt curteta de llegir i que estaria molt bé que tot el món la coneguera, i després que intenten això, parlar de la utilitat de la llengua, de què serveix, de què te serveix una llengua, de què te serveix una altra, doncs mira, al final les llengües totes ens serveixen per comunicar-nos, totes, i en molts contextos. Jo parlo valencià en Londres perquè m'he trobat a valencià. Això vol dir que la meva llengua no aprofita? Però no, clar que aprofita. I igual, hi ha voltes que te'n vas a algun poble molt menut d'algun país on se suposa que tot el món parla anglès i resulta que ningú parla anglès. Vull dir, és que aquesta obsessió que tenim per aquesta carrera de dir i una llengua estrangera, Per a moltes famílies les fa perdre la importància del que és la llengua del país en el que viuen.
1: I el sindicat gestiones, entre altres coses, la Secretaria de la Dona. En aquest sentit, jo no sé si la història ha marginat les dones.
0: A veure, mira, es diu ara de les dones. En la Intersindical i en l'ESTE, que som un sindicat assembleari, no ens agrada dir secretaris o secretaries. Diem àrees i jo sóc la coordinadora de l'àrea. Les dones han estat no marginades, marginadíssimes. Només hem d'agafar un llibre de text qualsevol, de qualsevol nivell. Contem quantes dones hi apareixen, que no siguin reines, perquè també si són reines, també moltes voltes, excepte honroses excepcions, són tot lligades a un altre home, no? Però quantes dones trobem en ciència, en filosofia? Hi ha l'última col·lecció que així de grandes pensadores, sí, que no li posen pensadores o pensadores perquè no n'hi ha pràcticament dones, no n'hi ha ni una. I clar, la història... Però no és que la història, tampoc. És el patriarcat qui ens ha silenciat. Les dones que fem una feina fonamental per al sosteniment de la societat, que és la cura de la família, que això tradicionalment ho fem les dones, i lluitem, estem lluitant molt perquè els homes també se n'ocupen, perquè sigui una cosa totalment paritària, perquè compartim les cures, doncs, eixe temps sembla que no és important en els llibres de text, només importen les guerres, tot el que sigui a destruir, això és important, però en canvi la feina que fem les dones no es veu. De fet, molta gent se pensa que el dia 8 de març és encara el dia de la dona treballadora. Clar, hem d'entendre treballadora com a que totes les dones treballem. Si eliminem les dones de classe altíssima que no treballen, que és una minoria absoluta. Les dones treballem, clar, el que passa és que moltes voltes no rebem un salari per el treball que realitzem. Uh-huh. I és una lluita, la lluita del feminisme és una lluita constant, primer de visibilitzar les dones, estiguem on estiguem, encara que siga agafant una granera en una casa, és que aquesta feina és imprescindible, i si aquesta feina fora remunerada, estaríem parlant d'un paradigma totalment diferent, perquè estem parlant de jornades laborals de més de 12 hores, incloent caps de setmana, incloent vacances. Això no hi hauria empresa que ho podria pagar.
1: No sé si encara s'ha de continuar explicant això a les noves dones.
0: S'ha d'explicar moltíssim, a més, perquè estem detectant un repunt en comportaments masclistes, sobretot en adolescents. I el perill és que moltes xiques consideren que és normal que el nòvio li miri el WhatsApp, que li diga que preferix que no es queixin ni tenen amigues, o que preferix que es posi una falda més llarga. I això les xiques ho veuen normal, ho interioritzen com a que és no és que em vol molt, està gelós de tota la resta perquè em vol molt. I, clar, això són comportaments que primer, estan basats en relacions totalment desiguals. L'home i la dona no són iguals, perquè si foren iguals, doncs, si jo crec que tu eres igual que jo, no, jo no vaig a dir-te tu el que has de fer. Perquè si jo sé el que he de fer, jo suposo que tu també ho has de saber. Però, clar, i aquesta desigualtat... En un institut es pot veure en relacions com les que acabo d'explicar, però és que això va enfatitzant-se i pot acabar en situacions de maltractament, si no físic, com a mínim psicològic. I és molt perillós. És molt perillós també per quin és el model que establim en la nostra societat. I en això, l'escola, estem fent molta feina, però tenim pocs recursos. No tenim un espai horari lectiu per poder explicar igualtat, per poder ensenyar com han de ser unes relacions sanes, unes relacions entre iguals, I perquè, clar, hem patit moltíssimes retallades i, en canvi, sí que de repent, bueno, quan acaben les classes, tornen a les seues cases i se'n van obrint la televisió i el que veuen, doncs, els pèls de punta, realment. Mm-hmm. Els models que ixen o en proper de Nadal, els anuncis de joguets en les xiquetes que tenen les nines, els xiquets que tenen els cotxes o els jocs d'inventar. I clar, és molt difícil lluitar contra aquests estereotips.
1: I cada setmana toca eixir al carrer, posar-se darrere una pancarta. Com podem evitar tant de sacrifici?
0: Jo crec que Jo crec que per ara és inevitable. Sí, per ara és inevitable. Necessitem una bona temporada més de continuar en la pancarta, encara que siga per conscienciar. Mira, tots els mesos, des de fa molts anys, el primer dimecres de mes, fem una concentració en contra de la violència masclista. Tant de bo arriba el dia en què no siga necessària eixa concentració. Doncs, eixir al carrer ha de ser perfectament assumit i assumible fins que no aconseguim la societat que volem, que ha de ser una societat més justa i ha de ser una societat on totes les persones puguem tindre els mateixos drets, les mateixes responsabilitats i els mateixos drets. I clar, això, jo que sóc una persona optimista de mena, i tu que em coneixes, qui ho saps, jo sé que això no ho aconseguirem ni l'any que ve ni l'altre. És una feina no silenciosa, perquè hem de fer molt de soroll perquè ens escolten, però és una feina que requereix molta constància i, a més, molta generositat. Perquè jo espere que les generacions que venen darrere visquen millor que jo, i això jo no ho veuré, però jo estic contenta ara de lluitar perquè això siga possible, encara que jo no ho gaudisca.

0: Hola, com va? Una nit més amb vosaltres amb una tradició de Seré el teu mirall. Esteu, com ja sabeu, escoltant Quatre en un taxi, al dial de la xarxa d'emissores municipals valencianes. I este és el programa que cada últim dijous de mes us acosta a versions de cançons dels més diversos estils musicals. Temes que a vegades són més famosos i moltes altres vegades són prou més desconeguts. Us parla Fermí Larrondo, el mateix que us acompanyarà durant la pròxima hora per a contar-vos detalls i anècdotes de les versions que escoltareu. Bé, i una vegada fetes les presentacions de rigor, anem enllà amb el primer cover que obrirà la playlist d'este nou programa de Seré el teu mirall. Premiata Forneria Marconi fou una banda italiana de rock progressiu molt popular durant les dècades de 1970 i 1980. Al llarg de la seva carrera musical, el grup va col·laborar amb moltes altres bandes i intèrprets, tant italians com de diversos països, encara que una de les més estables va ser la relació que va mantindre durant molts anys amb el cantautor Franco Battiato. I és precisament Battiato qui obri el programa d'avui de Seré el teu mirall, i a més, amb una versió d'un dels temes més populars de Premiata Forneria Marconi, ja que es tracta d'un cover de Impressioni di Settembre, una versió que el cantant va incloure en un triple àlbum que recopilava la major part de la discografia de Battiato, titulat Fleur, que va eixir a la venda l'any 2002. Impressioni di Settembre era una de les cançons de més èxit del primer àlbum d'estudi de Premiata Forneria Marconi, publicat en 1972 amb el nom de Storia d'un minuto. Un llarga duració que va suposar una de les majors i més celebrades sorpreses discogràfiques d'aquell any i el fiançament de la banda com un dels més destacats grups europeus de rock progressiu, juntament amb Genesis, King Crimson, Van der Graaf Generator o Emerson, Lake and Palmer. La versió original d'Impressioni di Settembre era una preciosa i elaborada balada amb un riff d'òrgan inoblidable que Franco Battiato havia interpretat en molts dels seus directes, pràcticament des dels inicis de la seva carrera professional, i que va adaptar amb autèntica mestressa al seu propi estil interpretatiu.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è.

0: Deixa't sorprendre't. Amb les versions que et porta... Fermín Larrondo. En la xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: Cantautor i guitarrista originari de Reykjavik, Islàndia, Halldór Marr quasi va néixer sent ja músic, potser gràcies a la seva mare, que des de molt xicotet li deixava les seues olles i les seues paelles perquè les bastonejara quan encara tan sols gatejava. Però Halldór no es va dedicar ni a la bateria ni al piano, com ella hauria desitjat. Va ser la guitarra la que li va enamorar i amb la qual ha destacat en la seva faceta d'intèrpret de folk acústic i alternatiu, però també com a solista de la guitarra elèctrica al capdavant del grup de pop-rock Wiggum. Després d'uns anys estudiant al Conservatori d'Aukereigi, en 1993 Halldór Marr es va traslladar a Barcelona per a realitzar estudis de perfeccionament a l'Escola Lucier d'Arts Musicals i per a col·laborar activament amb mestres de la guitarra com ara David Russell, Hopkinson Smith, Manuel Barrueco o José Tomás Pérez Selles. En 2014, Halldór Marr va publicar un àlbum titulat Wines, en el qual recuperava 10 temes fonamentals de la nova cançó catalana, entre els quals destacaven les revisions en anglès, això sí, de El Vent, de Raimond, País Petit, de Llac, Noia de Porcelana, de Pau Riba, La Immortal, Paraules d'Amor, de Serrat, o la que ara escoltarem amb el títol de The Sun Could Rise Tonight, i que no és una altra que aquella superba cançó publicada per Jaume Sisa en 1975, poc mesos abans de morir el dictador Franco, com si es tractara d'un feliç auguri. Qualsevol nit pot sortir el sol.

Esteu escoltant Seré el teu mirall, el programa que dins l'espai de 4 en un taxi us acompanya l'últim dijous de cada mes, precisament a aquestes mateixes hores. I continuem, però cal anar-se'n a 1996. A la fi de 1996, quan 5 individus amb diferents passats musicals es reunien a Lima, el Perú, amb l'única intenció de divertir-se tocant la música que més els agradava. Van decidir dir-se manganzoides i es van esforçar per aconseguir molt prompte un so propi, partint de l'interès que tots compartien pel rock de garatge, la psicodèlia i la música surf dels anys 60. Partint d'esta premissa, manganzoides van construir un repertori basat principalment en composicions pròpies, però també combinades amb covers dels Kings, Flaming Groovies, Los Psychos o Dick Dale. I entre 1997 i 2005, la banda es va trepitjar tot tipus d'escenaris fins que 10 anys després del seu debut van aconseguir l'èxit i es van convertir en un dels poquíssims grups peruans que orientava el seu estil cap al vessant més salvatge del rock dels anys 60. En 2006, juntament amb altres bandes internacionals com els uruguaians Motosierra, els brasilers Fat Faces, els argentins Los Peyotes i una vintena d'altres grups de la més diversa procedència, participaven en un recopilatori dedicat a una de les més famoses bandes de garatge de tots els temps, The Sonics. El tema que van triar manganzoides va ser Strychnine, el major hit de la discografia The Sonics, publicat en 1965 i que els peruans van adaptar la lletra a l'espanyol traduint-lo com estricnina.

0: Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Ben trobat en la xarxa.
1: Junko Ohashi és una prestigiosa vocalista japonesa que va debutar discogràficament en 1974 amb un àlbum titulat Feeling Now, que va aconseguir un considerable èxit gràcies a temes com Yashashiku Utate, amb el qual va obtindre unes vendes considerables i que va servir per a donar a conèixer al Japó la música de Roberta Flack. Perquè aquella cançó, que destacava pels seus excel·lents arranjaments en el disc de debut de Junko Ohashi, era l'adaptació en japonès de Killing Me Softly with His Song, primer gran hit de la cantant nord-americana de soul i rhythm and blues, morta el 24 de febrer de l'any passat. Aquell tema, que en un principi es va titular Killing Me Softly with His Blues, va ser compost l'any 1971 per Charles Fox i Norma Gimbel, basant-se en una lletra escrita per la cantautora nord-americana Lori Lieberman. Sembla ser que Lieberman s'havia inspirat al seu torn per a escriure-la després de sentir cantar Empty Chairs a l'encara llavors desconegut Don McLean, que poc després es va fer mundialment famós amb el seu gran èxit American Pie. Lori Lieberman va gravar la cançó produïda per Gimbel i Fox a la fi de 1971 i la va llançar com a senzill en 1972 sense obtindre el més mínim reconeixement ni entrar en cap chart. Dos anys després, Roberta Flack va gravar una nova versió del tema amb el títol lleugerament canviat i esta vegada sí que es va convertir en tot un èxit. Llançada al gener de 1973, Killing Me Softly with His Song va passar un total de 5 setmanes, entre febrer i març d'aquell any, en el número 1 del Billboard Hot 100 estadounidenc. I així sonava, un any després, el cover d'aquell gran tema cantat en japonès per Junko Ohashi.

If You're Feeling Sinister va ser el segon àlbum d'estudi dels escocesos Bell & Sebastian, publicat el 18 de novembre de 1996. L'àlbum, que des de llavors es considera tot un clàssic de l'indie pop, s'ha convertit quasi en un disc de culte entre els amants del pop independent i en una autèntica icona entre els seguidors del grup. If You're Feeling Sinister ha sigut un dels discos de pop dels anys 90 que major unanimitat ha aconseguit entre la crítica especialitzada, que sempre ho ha considerat quasi una obra mestra, com així ho demostren les ressenyes aparegudes en el seu moment i en importants publicacions musicals com ara Rolling Stone, Allmusic, Q, Spin o The Village Voice. 10 anys després de la publicació d'aquell, Oui, ja mític àlbum de Bell & Sebastian, una sèrie de bandes italianes feien un homenatge al combo de Glasgow amb un àlbum titulat A Century of Covers, Bell & Sebastian Tribute, en el qual versionaven temes de la seva discografia tan coneguts com Slow Graffiti, Waiting for the Moon to Rise, I Struggle in a War, o una de les millors cançons continguda en If You're Feeling Sinister, la titulada Like Dylan in the Movies, que escoltarem ara interpretada per Canadians, un quintet de noise pop de Verona, Itàlia, que un any més tard, en 2007, va ser triat pels espectadors del canal de televisió MTV Italia com a millor banda nova de l'any.

Pásate UV sumergiente en el mundo de las versiones. Deixa't sorprendre amb les versions que et porta. Fermín Larrondo. En la xarxa d'emissores municipals valencianes.

Ha sintonitzat la freqüència de la xarxa d'emissores municipals valencianes i escoltes una nova edició de Seré el teu mirall. Continuem amb Elk City, una banda novaiorquesa d'art pop creada en 1997 com una escissió d'un grup seminal anomenat Melting Hopefuls. La formació original de Elk City estava formada pel trio René Lobou, Ray Ketchum i Peter Langland Hassan, que amb tal sols una guitarra elèctrica i una bateria, tocades respectivament per Langland Hassan i Ketchum, i amb l'excel·lent veu de Lobou, van començar a interpretar un pop sofisticat i molt poc convencional, amb el qual van recórrer una bona part dels xicotets clubs de música en viu de Nova Jersey. Un parell d'anys després, Lobou, a més de cantar, també es va encarregar de tocar un sintetitzador analògic amb el qual imitava el so del baix, i van començar a viatjar pels Estats Units d'Amèrica, donant a conèixer el seu personalíssim estil. En 2007, Elk City van signar un cover d'un dels temes que, sota el meu punt de vista, més destaquen d'entre el repertori que contenen els 10 àlbums publicats fins al moment pels Pixies, el grup de Boston, liderat per Black Francis i Joey Santiago. Es tractava de Monkey Gone to Heaven, cançó inclosa en l'àlbum Doolittle de 1989, escrita i cantada per Black Francis i que va comptar amb la producció d'un fora de sèrie com Gil Norton. I este és l'interessantíssim resultat que van obtindre Elk City quan van revisar, amb un estil molt, molt distanciat de l'original, aquell magnífic tema, el mico que va anar al cel.

I passem ara, que en seré el teu mirall, d'un mico que puja al cel a uns rockers que baixen a l'infern. Perquè dins la cultura de cada país hi ha cançons que es queden en l'imaginari d'una societat, cançons que de la nit al dia es converteixen en himnes sense que ningú sàpia molt bé per què. Una cosa així és el que va passar amb un tema de Barón Rojo, Los rockeros van al infierno. No n'hi ha rocker espanyol que és pre de zero que desconega este tema, que no l'haja sentit més d'una vegada o fins i tot haja gaudit en algun concert del seu so. Los rockeros van a l'infierno és, sense cap dubte, la cançó estrella de Barón Rojo, un tema inclòs en el segon àlbum d'estudi de la banda, Volumen Brutal, i publicat en 1982 com a principal senzill d'aquella llarga duració. En 2007, Los del Tonos, una banda de rock càntabra formada a mitjan dels anys 80 i que durant la dècada dels 90 va conèixer uns anys de bastant popularitat entre el públic més alternatiu, va publicar un EP titulat Six Pack com a resultat d'una enquesta que havien fet entre els seus seguidors, en la qual van preguntar: quina cançó t'agradaria sentir interpretada pels del Tonos? La participació va ser massiva i després de diverses votacions van gravar 6 de les 10 cançons finalistes, entre les quals es trobaven temes de Led Zeppelin, els Rolling Stones, AC/DC, Ramones, Los Enemigos i, per descomptat, esta versió de l'himne per excel·lència de Barón Rojo: Los rockeros van al infierno.

0: 4 en un taxi, el programa d'Aldaia Ràdio per a les nits de cada dijous.
1: Loverman, oh, where can you be? Sovint dita simplement Loverman, és una cançó que a mitjan anys 40 van escriure Jimmy Davis, Roger Ram Ramirez i James Sherman perquè fora interpretada per la gran dama del blues, Billie Holiday, i amb la qual la cantant va aconseguir en 1945 el número 5 en la llista de Rhythm and Blues. Mesos després, al juliol de 1946, que el famós saxofonista Charlie Parker va gravar una versió instrumental de Loverman quan estava tan borratxo que Ross Russell, el productor de la discogràfica Dial Records, encarregat de supervisar aquelles gravacions, va haver de sostindre enfront del micròfon al mateix Parker durant tota la gravació perquè no es tenia en peus. La versió de Loverman que avui escoltarem és a càrrec de Lizzie Parks, una vocalista, instrumentista i compositora britànica que va passar la seva joventut tocant un clarinet que el seu padrastre li va regalar quan tenia 7 anys i que va començar a actuar de manera professional en clubs nocturns de l'àrea de Devon quan encara no havia complit els 14 anys. En esta ocasió, Lizzie Parks es fa acompanyar de Smoked Beat, un músic francès originari de Cannes, però resident a Montreal des de fa més de 2 dècades. Membre fundador del segell musical Millennium Jazz Music, que va començar d'adolescent tocant el baix amb els seus col·legues en un garatge i que en els primers anys del nou segle es va decantar pel trip-hop. I és precisament eixe ritme el que marca de forma realment original esta versió de Loverman, que la veu de Lizzie Parks i els samplers i les bases rítmiques de Smoked Beat aconsegueixen convertir en un tema tan modern com atemporal.

A poc anem acostant-nos al final d'este programa de Seré el teu mirall, que us acompanya cada últim dijous de mes dins l'espai 4 en un taxi i a la freqüència de la xarxa d'emissores municipals valencianes. I continuem amb Diana Ross Presents de Jackson 5. Aquell era el títol del primer àlbum dels germans Jackson, un magnífic disc, per cert, publicat en 1969 que desbordava d'estupendes peces del millor soul i funk, d'entre els quals destacava amb notorietat una que es titulava I Want You Back, o Vull que tornes. Una fuetada de ritme pur i dur, concebut per a especial lluïment de la veu més jove de la banda, la de Michael Jackson. El resultat d'aquell padrinatge de la frontwoman de The Supremes va ser l'esperat, i I Want You Back es va convertir en tot un èxit que va aconseguir el primer lloc de les llistes nord-americanes poques setmanes després del seu llançament i que es va convertir en un clàssic del millor soul funk sent versionat des de llavors i fins avui mateix per més de 150 artistes diferents. Pot ser una de les versions més encertades, més potents i de més qualitat de I Want You Back és la que 10 anys després de la publicació de l'àlbum original, en plena expansió de la New Wave, va gravar Graham Parker i el seu grup The Rumour. Un espectacular cover que en mans de Parker va adquirir fins i tot un poc més de força i contundència. Una versió que va servir per a demostrar que Graham Parker encara conservava les seues sabates soul en l'armari i que, secundant-se en una sòlida producció a càrrec del propi cantant, convertia aquell tema en un avanç del que poc després anava a ser un dels seus millors treballs, l'àlbum Squeezing Out Sparks. Graham Parker i la seva banda eren capaces de convertir tot el que interpretaven en un elegantíssim power pop mestís que s'ajudava de manera més que eficaç dels teclats i la secció de metalls que amb tanta perícia dominaven els músics de The Rumour.

0: L'últim dijous de cada mes, d'11 a 12 de la nit, en la xarxa d'emissores municipals valencianes,
1: I'll be your mirror.
0: Seré el teu mirall.

I ara sí que hem arribat al final d'este programa de Seré el teu mirall. I ens acomiadem amb un dels temes més definitius de la immensa discografia de Bob Dylan, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Una cançó de 1966 inclosa en el millor àlbum que ha compost mai el geni de Minnesota, Blonde on Blonde, i que la veu i l'harmònica de Dylan, l'òrgan d'Al Cooper i el superb equip de músics d'estudi que van ser contractats per aquelles sessions de gravació van haver de repetir un total de 21 vegades fins que van donar, per fi, amb la versió que van considerar suficientment bona com per a passar a la història com una de les millors cançons de tots els temps. Però Memphis Blues Again és també un tema amb una lletra enrevesada que sintetitza perfectament la dificultat que suposa el traduir al castellà una llengua quasi monosilàbica com és l'anglès i, damunt damunt, cantada per Bob Dylan. Allò que, per regla general, no ha beneficiat massa a les adaptacions al castellà que s'han fet de les cançons de Bob Dylan, malgrat els intents d'alguns músics hispans, sobrats d'atreviment, però no sempre encertats. Tanmateix, sempre hi ha excepcions i això és precisament el que ara escoltarem com a colofó del programa. Perquè podem afirmar que Kiko Veneno, que va versionar Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again en 1995 en el seu disc Está Muy Bien Eso del Cariño, va aconseguir sintonitzar amb el sarcasme de Bob Dylan i crear una d'eixes cançons que donen alegria de viure. Us deixe en Kiko Veneno, desitjant tornar a comptar amb vosaltres d'ací a un mes en una nova edició de Seré el teu mirall. Cuideu-vos molt i, com acostume a recomanar-vos, escolteu sempre bona música. Adéu-siau.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Hervás. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.

0: barbàrie, destrucció, desolació, incredulitat.
1: Què passa?
2: No,
1: no
2: pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.